0: Ripollet Ràdio.
1: Visca la ràdio. Ripollet Ràdio ja té 25 anys.

0: 98.3.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 98.3. Ripollet Ràdio.
2: Well, let's do it.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. La segona quinzena de setembre es van iniciar les obres de reforma de Cala Cristina, la casa de la carretera de l'estació que l'Ajuntament de Ripollet va adquirir l'any 2019. Més d'un segle després de la seva construcció, l'edifici iniciarà una nova etapa com a casal del barri de Pont Vell Tiana, combinant la preservació del patrimoni amb nous usos socials i comunitaris. A banda de ser el futur casal del barri, també incorporarà un espai de museïtzació dedicat a la memòria de la casa, al territori i al seu veïnat, destacant el paper de les dones en el passat local. Les pluges torrencials del cap de setmana han causat filtracions a l'escola d'adults Jaume Tuset. Aquestes han provocat despreniments al guix del sostre, a la segona planta, concretament al vestíbul i a les dues aules principals. A tot això cal afegir que les pluges d'ahir al matí van rebrotar les goteres, que també han afectat els banys i estan traspassant el primer pis. Ara fa un any ja es va intervenir en el terrat per reparar humitats detectades a sota. A tot això cal afegir també que avui s'esperen més pluges. L'escola d'adults continuarà tancada provisionalment. L'Ajuntament està buscant espais alternatius mentre s'asseca i s'acondiciona l'escola. En només 5 dies d'octubre, Ripollet ha registrat més de 200 litres per metre quadrat. A les fortes pluges de dissabte i diumenge cal afegir aquest nou episodi de pluges d'ahir dilluns, que va deixar 52 litres per metre quadrat. Ripollet està en l'onzena posició dels municipis que més reciclen a l'àrea metropolitana, segons l'informe de l'AMB de generació, recollida i reciclatge de residus al territori metropolità de l'any 2025, amb un 51,5%. La localitat se situa a la franja mitjana dels que reciclen entre el 50 i el 55%, juntament amb Montgat, Pallejà i Sant Cugat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha la primera conferència a l'aula d'extensió universitària d'aquest nou trimestre amb Sor Lucía Caram. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La segona quinzena de setembre es van iniciar les obres de reforma de Cala Cristina, la casa de la carretera de l'estació que l'Ajuntament de Ripollet va adquirir l'any 2019. Més d'un segle després de la seva construcció, l'edifici iniciarà una nova etapa com a casal del barri de Pont Vell i Tiana, combinant la preservació del patrimoni amb nous usos socials i comunitaris. A banda de ser el futur casal del barri, també incorporarà un espai de museïtzació dedicat a la memòria de la casa, al territori i al seu veïnat, destacant el paper de les dones en el passat local. Les pluges torrencials del cap de setmana han causat filtracions a l'escola d'adults Jaume Tuset. Aquestes han provocat despreniments al guix del sostre, a la segona planta, concretament al vestíbul i a les dues aules principals. A tot això cal afegir que les pluges d'ahir al matí van rebrotar les goteres, que també han afectat els banys i estan traspassant el primer pis. Ara fa un any ja es va intervenir en el terrat per reparar humitats detectades a sota. A tot això cal afegir també que avui s'esperen més pluges. L'escola d'adults continuarà tancada provisionalment. L'Ajuntament està buscant espais alternatius mentre s'asseca i s'acondiciona l'escola. En només 5 dies d'octubre, Ripollet ha registrat més de 200 litres per metre quadrat. A les fortes pluges de dissabte i diumenge cal afegir aquest nou episodi de pluges d'ahir dilluns, que va deixar 52 litres per metre quadrat. Ripollet està en l'onzena posició dels municipis que més reciclen a l'àrea metropolitana, segons l'informe de l'AMB de generació, recollida i reciclatge de residus al territori metropolità de l'any 2025, amb un 51,5%. La localitat se situa a la franja mitjana dels que reciclen entre el 50 i el 55%, juntament amb Montgat, Pallejà i Sant Cugat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha la primera conferència a l'aula d'extensió universitària d'aquest nou trimestre amb Sor Lucía Caram. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ¿eh? 11:03. Hemos cubierto ya nuestra primera hora y comenzamos la segunda hora con ese Fade to Grey de los Visage.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. La segona quinzena de setembre es van iniciar les obres de reforma de Cala Cristina, la casa de la carretera de l'estació que l'Ajuntament de Ripollet va adquirir l'any 2019. Més d'un segle després de la seva construcció, l'edifici iniciarà una nova etapa com a casal del barri de Pont Vell Tiana, combinant la preservació del patrimoni amb nous usos socials i comunitaris. A banda de ser el futur casal del barri, també incorporarà un espai de museïtzació dedicat a la memòria de la casa, al territori i al seu veïnat, destacant el paper de les dones en el passat local. Les pluges torrencials del cap de setmana han causat filtracions a l'escola d'adults Jaume Tuset. Aquestes han provocat despreniments al guix del sostre, a la segona planta, concretament al vestíbul i a les dues aules principals. A tot això cal afegir que les pluges d'ahir al matí van rebrotar les goteres, que també han afectat els banys i estan traspassant el primer pis. Ara fa un any ja es va intervenir en el terrat per reparar humitats detectades a sota. A tot això cal afegir també que avui s'esperen més pluges. L'escola d'adults continuarà tancada provisionalment. L'Ajuntament està buscant espais alternatius mentre s'asseca i s'acondiciona l'escola. En només 5 dies d'octubre, Ripollet ha registrat més de 200 litres per metre quadrat. A les fortes pluges de dissabte i diumenge cal afegir aquest nou episodi de pluges d'ahir dilluns, que va deixar 52 litres per metre quadrat. Ripollet està en l'onzena posició dels municipis que més reciclen a l'àrea metropolitana, segons l'informe de l'AMB de generació, recollida i reciclatge de residus al territori metropolità de l'any 2025, amb un 51,5%. La localitat se situa a la franja mitjana dels que reciclen entre el 50 i el 55%, juntament amb Montgat, Pallejà i Sant Cugat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha la primera conferència a l'aula d'extensió universitària d'aquest nou trimestre amb Sor Lucía Caram. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: El gramófono entrando ya en la última hora de este gramófono, valga la redundancia. 12 de la mañana, 3 minutos. Entraremos ya en la última hora, ¿eh? Y comenzamos con ritmo, con este Tarzan Boy de Baltimora.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Marc Batalla Poveda. La segona quinzena de setembre es van iniciar les obres de reforma de Cala Cristina, la casa de la carretera de l'estació que l'Ajuntament de Ripollet va adquirir l'any 2019. Més d'un segle després de la seva construcció, l'edifici iniciarà una nova etapa com a casal del barri de Pont Vell Tiana, combinant la preservació del patrimoni amb nous usos socials i comunitaris. A banda de ser el futur casal del barri, també incorporarà un espai de museïtzació dedicat a la memòria de la casa, al territori i al seu veïnat, destacant el paper de les dones en el passat local. Les pluges torrencials del cap de setmana han causat filtracions a l'escola d'adults Jaume Tuset. Aquestes han provocat despreniments al guix del sostre, a la segona planta, concretament al vestíbul i a les dues aules principals. A tot això cal afegir que les pluges d'ahir al matí van rebrotar les goteres, que també han afectat els banys i estan traspassant el primer pis. Ara fa un any ja es va intervenir en el terrat per reparar humitats detectades a sota. A tot això cal afegir també que avui s'esperen més pluges. L'escola d'adults continuarà tancada provisionalment. L'Ajuntament està buscant espais alternatius mentre s'asseca i s'acondiciona l'escola. En només 5 dies d'octubre, Ripollet ha registrat més de 200 litres per metre quadrat. A les fortes pluges de dissabte i diumenge cal afegir aquest nou episodi de pluges d'ahir dilluns, que va deixar 52 litres per metre quadrat. Ripollet està en l'onzena posició dels municipis que més reciclen a l'àrea metropolitana, segons l'informe de l'AMB de generació, recollida i reciclatge de residus al territori metropolità de l'any 2025, amb un 51,5%. La localitat se situa a la franja mitjana dels que reciclen entre el 50 i el 55%, juntament amb Montgat, Pallejà i Sant Cugat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha la primera conferència a l'aula d'extensió universitària d'aquest nou trimestre amb Sor Lucía Caram. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'InfoRipollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Fuck.
1: Ripollet Ràdio. L'emissora municipal.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Marc Batalla Poveda. La segona quinzena de setembre es van iniciar les obres de reforma de Cala Cristina, la casa de la carretera de l'estació que l'Ajuntament de Ripollet va adquirir l'any 2019. Més d'un segle després de la seva construcció, l'edifici iniciarà una nova etapa com a casal del barri de Pont Vell Tiana, combinant la preservació del patrimoni amb nous usos socials i comunitaris. A banda de ser el futur casal del barri, també incorporarà un espai de museïtzació dedicat a la memòria de la casa, al territori i al seu veïnat, destacant el paper de les dones en el passat local. Les pluges torrencials del cap de setmana han causat filtracions a l'escola d'adults Jaume Tuset. Aquestes han provocat despreniments al guix del sostre, a la segona planta, concretament al vestíbul i a les dues aules principals. A tot això cal afegir que les pluges d'ahir al matí van rebrotar les goteres, que també han afectat els banys i estan traspassant el primer pis. Ara fa un any ja es va intervenir en el terrat per reparar humitats detectades a sota. A tot això cal afegir també que avui s'esperen més pluges. L'escola d'adults continuarà tancada provisionalment. L'Ajuntament està buscant espais alternatius mentre s'asseca i s'acondiciona l'escola. En només 5 dies d'octubre, Ripollet ha registrat més de 200 litres per metre quadrat. A les fortes pluges de dissabte i diumenge cal afegir aquest nou episodi de pluges d'ahir dilluns, que va deixar 52 litres per metre quadrat. Ripollet està en l'onzena posició dels municipis que més reciclen a l'àrea metropolitana, segons l'informe de l'AMB de generació, recollida i reciclatge de residus al territori metropolità de l'any 2025, amb un 51,5%. La localitat se situa a la franja mitjana dels que reciclen entre el 50 i el 55%, juntament amb Montgat, Pallejà i Sant Cugat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha la primera conferència a l'aula d'extensió universitària d'aquest nou trimestre amb Sor Lucía Caram. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'InfoRipollet.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història és dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quants en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: a les altres capitals de l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no? A parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de San Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no?, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Comença... Ah, comences... Digues, digues.
1: Digue, no, bueno, comença... Bueno...
0: Jo t'anava a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí, qui és.
1: Un senyor gran,
0: sé qui és,
1: raro,
0: soc fan.
1: Raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i, per tant, no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid
0: no.
1: de la tardo antiguitat italiana.
0: No jo, em facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris de... que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, oh. Bueno, posats a triar música, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi.
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: O sigui, m'has donat, és que m'has donat munició.
0: No,
1: ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: Dos cops. I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré, no diré, no, és que no...
1: Vale, faràs
0: possible,
1: per no ser jo.
0: Abans ja t'has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'Imperi, no? Serà primer Milà, es desdoblarà després, no? En aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'Imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar, no? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardo antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardo antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant... analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs, moltes coses interessants. El fi de l'Imperi Romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant, és una ciutat molt interessant, no, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la tardor antiguitat.
0: Molt bé.
1: I... Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
1: Era ja un...
0: Quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot, pocs anys després de la mort del Teodoric, tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale, i llavors, on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar a l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'imperi romà d'Orient, és a dir, l'imperi bizantí.
0: Doncs, posem la nostra mirada a l'est. No veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, amb Gandalf sí que no, eh?
1: No, amb Gandalf sí que no. Hi ha una línia, el límit de l'humor...
0: És en Gandalf.
1: Està Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: No?
0: Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià, i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople, de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no? Que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius, i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm-hmm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquest meló.
0: No l'obrim.
1: Les gralles per mi són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Val. És una cançó perpetrada el 2023, per, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasopoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb la traduïm, suposo que en Google Translator, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient, perquè es veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok, algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: no? Música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats, tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions i trilions de reproduccions aquesta, Belisarius. Veus? El senyor de la flauta. I fins al punt que els propis... No? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio...
1: amb els meus amics que...
0: el Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com ja sé què, sona en llatí, automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí,
1: no? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda... o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit. No? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava. Però.
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana.
0: No té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que jo destaca.
1: Per... Que jo era... un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà i feia... No? Eren gots disfrutant-se de romà i disfrutant-se de
0: cosa. Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes?
1: Una trobada per
0: mecenes. I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors això s'acabarà seguida.
0: Bueno, doncs que sigui. Pues, però cada cop
1: que
0: són
1: més, s'apunti més gent i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La Lliga Troiana de Paintball. I cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal,
0: aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també... per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals d'Antia Tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagi de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces, potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, sota domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós. És a dir, que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels ciutats catòlics, cal, no, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no, d'Orient, amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo, no ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno,
0: no, no.
1: Que deu ser de les ciutats amb més edificis Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant,
0: vale, vale.
1: Tal qual. No? És un lloc molt petitet que conserva...
0: Coses.
1: On hi ha moltes coses. Mm. Com el centre de Madrid.
0: Però, hi ha coses que el mausoleu de Gala Placídia, que és petitonet, que van 15 persones a dits.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té, no sé, mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics, o sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantica?
0: L'església de San Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'haguessis dit una altra hauria de tancar el guió.
0: No.
1: Però és l'església de Sant Vital, Sant Vitale,
0: sí.
1: És l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna, no? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa, no? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria 3. Hi ha altres, eh? Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat, però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença... és el 2 mesos després del bisbe que comença les obres, mm-hmm. I és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argenter, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, no, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de, no, la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots. I, per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. No. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: Està bonic.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després de la
1: Segona Guerra Mundial.
0: Clar, bueno, és que passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen on no han de caure les bombes.
0: Mm.
1: En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Per això també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa, o ravení, o
0: reventosa.
1: Reventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I qui ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per, no, va deluxificar-les, diríem avui, no? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia,
1: vale. La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no?, que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: De posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Allà Víctor diu, pues jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal. I per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: Per calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure... Només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara no és en mobiliari i en coses, encara no hem entrat res en construcció. Que...
0: No. D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir del 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos, sobretot a Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no?, que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la, del, de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat a s'havia projectat abans, de fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no, perquè veu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: I el metro. No sé, Madrid, sí. De...
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
1: Està tan confuso que seria si mismo.
0: Sí.
1: Bueno. Llavors, sí que és cert, no, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se, no? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor. No? Víctor podria ser...
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, has dit que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que es jubila.
0: Amb les mans darrere a l'esquena?
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i a cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople Santa Sofia. Se'ns diu que... Ja sabeu que també és una reforma, perquè... un terratrem, no sé què.
0: Molt ben resumit, eh? Bueno, molt ben resumit.
1: Santa Sofia... Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar, clar, és una mica més gran, però... Clar, per comparació, sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penso també que per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena
0: de
1: K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... Sí, un estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí.
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament en dibuixets.
0: Vale. Bueno, fora del programa, m'ho expliques.
1: No et preocupes. En qualsevol cas... les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no?, que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera, clar, ja us i a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no?, sobre qui es penjava la medalla, no?, de inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn? Doncs això, no? Penseu que, no?, que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
0: Molt bé. I fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
0: Sí.
1: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Split, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placidia i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes. O, per exemple, a Constantinople, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé si recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, recordo una de les primeres píndoles troianes, que parlàvem d'aquesta mecenes de l'entitat romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no?, a l'església del Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
0: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església. I ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
1: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no?, avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
0: Ostres.
1: A una mena, no?, la gent que toca la moneda d'argent, no?, un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no?, una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer,
0: vaja.
1: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança l'església.
0: Exacte.
1: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. Per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital, i també va destinar, pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apolinar in Classe. I Classe, ja sabeu que és el port marítim de Ravenna, seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants.
0: Hauria d'estar fent un recompte.
1: Sí, tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè ja. Llavors no podem preveure cap a on anirà el programa d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel i na Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apolinar in Classe, ja sabeu que és la que està a classe, després a Ravenna hi ha Sant Apolinar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apolinar in Classe. Però Sant Apolinar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
0: Te vas explicar l'últim programa,
1: a Teodoric, no sé què.
0: A les cortines aquelles...
1: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i advoquen a Sant Apolinar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apolinar in Novo, li diuen Sant Apolinar in Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apolinar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no, de mar i de munt, mm-hmm. haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar en Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estareu amb màgit. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Hi ha Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
0: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
1: Al costat de l'imant de Madrid.
0: No sé si en tinc cap de Madrid.
1: No tens un imant d'una rotonda de la M30?
0: Ojalà.
1: Vale. Obro...
0: Un altre cop una crida, no?
1: Saps què m'està passant?
0: Què?
1: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no? Que no
0: ho podem dir. No?
1: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, uh-huh. I no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.
0: Ja descobrireu què és.
1: Doncs però potser algú, que algú t'enviï un...
0: De Madrid, una rotonda, si
1: és... No, la sencera no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
0: Podria ser, espero que
1: hi sigui. I si no, sigui. Algú amb una impressora 3D...
0: Que ens el faci.
1: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme.
0: Podem demanar als de Merche que ho facin.
1: Però, sí,
0: i ho incorporem en el marxandatge. En fi,
1: en qualsevol cas.
0: El que volia explicar, que és molt important, no, per aquest programa...
1: Que tens un imant d'una nevera...
0: No. Un imant d'una nevera, hòstia, ja seria
1: Vale, sí, un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
0: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercúdres...
1: Ah, dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
0: Sí, sí, sí, és una
1: col·lecció. Per tu, té... Allò té categoria de col·lecció.
0: Té categoria de col·lecció. Vale. D'imants
1: supercúdres. Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
0: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
1: Cert.
0: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que
1: hi ha
0: penjades
1: normals
0: a la meva nevera.
1: Qui no té un mosaic bizantí
0: penjat a casa
1: seva,
0: no?
1: A casa seva. A qui no li va gustar?
0: Doncs després d'aquesta petita falca...
1: Molt bé. I tot això anava...
0: A parlar, precisament, d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art horror antic. Què tenen d'especial, aquests mosaics?
1: Bueno, doncs tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no?, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada la conquesta dels 540, al cicle de mosaics de l'església palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un túpido velo.
0: Literalment.
1: Literalment, perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
0: Una puta cortina.
1: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a l'edat mitjana, i la gent a l'edat mitjana pues, no sabia fer les coses gaire,
0: clar.
1: Gaire bé, i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després, el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital. No? En aquest moment, penseu també que altres mosaics... o altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
0: O no.
1: Ja en parlarem.
0: Ah, vale.
1: O avui no, però ja un dia.
0: Vale.
1: Portem 550 i escaig programes en algun moment.
0: Haurem de parlar d'això,
1: haurem de restar
0: els temes
1: al fons de l'olla. però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino... a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals. No? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional... té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà, i tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la proskinesis, no, d'allò d'agenollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, no, aquests mosaics. No? És potser la primera vegada que podem veure en la Terra Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no, des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no, protocol... perquè us fa una idea. Ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
0: Uf!
1: Hòstia, de cop, eh?
0: Bon salt.
1: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual, la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania... Jo els dic pel nom, perquè... Bueno,
0: hi ha confiança.
1: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt... Mira, potser, si no tenim imant de la M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els Lombards, quan els Carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics. No? I la representació de com es representen, no? els Carolingis, els Otònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justinià i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
0: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
1: Aquesta és la gràcia, no van anar mai.
0: Fantàstic!
1: Ni a Ravenna, ni molt menys van anar durant la consagració de l'Església.
0: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
1: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
0: No. Però, volem Justinià i Teodora.
1: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, la gent de... Molta gent que van a Sant Vidal no coneixien l'emperador, més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que eren desaparegut, però tothom, no, tenia clarament, no, representada allà aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson i et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem no, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa d'avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estambai, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també amb els territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns de castells arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear

0: Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
1: Hòstia.
0: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
1: Una no, jugada ets, interessant.
0: Ets arrià. No pots fer, no pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no és com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs només pots fer testament si
1: el fas en castellà,
0: si,
1: no?
0: Si ets catòlic, apostòlic, romano i del Real Madrid.
1: Oh, joder.
0: Joder, ah.
1: No sé què costa més.
0: I en espanyol, òbviament. Clar, això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè
1: ets català.
0: Perquè són les nostres tradicions i les hem de repartir.
1: Òbviament.
0: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia l'Església Catòlica, jugada mestra.
1: Mestríbulo.
0: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
1: Que sorpresa!
0: Romans, uh-huh. I per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
1: Oh,
0: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
1: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
0: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Espanya bizantina.
1: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
0: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens, s'ha durat 200 anys, però 170 anys, just entra en accent a un nou jugador, els longobards, els futurs lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
1: Nans italians.
0: M'encanta, nans italians, dient calzona. No, bueno, coses així, ofenent a tothom. Els longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris, tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els lombards no se'ls traurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
1: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
0: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
1: Molt bé, com vols acabar tot això, Alberto?
0: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, de la que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Parlat ara d'homes de lletres que venien a Ravenna, i hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs llocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, nom sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest

0: Programa la Ravenna bizantina, ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al Vera Abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
1: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
0: A tu per la teva col·lecció d'imants.
1: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. La segona quinzena de setembre es van iniciar les obres de reforma de Cala Cristina, la casa de la carretera de l'estació que l'Ajuntament de Ripollet va adquirir l'any 2019. Més d'un segle després de la seva construcció, l'edifici iniciarà una nova etapa com a casal del barri de Pont Vell Tiana, combinant la preservació del patrimoni amb nous usos socials i comunitaris. A banda de ser el futur casal del barri, també incorporarà un espai de museïtzació dedicat a la memòria de la casa, al territori i al seu veïnat, destacant el paper de les dones en el passat local. Les pluges torrencials del cap de setmana han causat filtracions a l'escola d'adults Jaume Tuset. Aquestes han provocat despreniments al guix del sostre, a la segona planta, concretament al vestíbul i a les dues aules principals. A tot això cal afegir que les pluges d'ahir al matí van rebrotar les goteres, que també han afectat els banys i estan traspassant el primer pis. Ara fa un any ja es va intervenir en el terrat per reparar humitats detectades a sota. A tot això cal afegir també que avui s'esperen més pluges. L'escola d'adults continuarà tancada provisionalment. L'Ajuntament està buscant espais alternatius mentre s'asseca i s'acondiciona l'escola. En només 5 dies d'octubre, Ripollet ha registrat més de 200 litres per metre quadrat. A les fortes pluges de dissabte i diumenge cal afegir aquest nou episodi de pluges d'ahir dilluns, que va deixar 52 litres per metre quadrat. Ripollet està en l'onzena posició dels municipis que més reciclen a l'àrea metropolitana, segons l'informe de l'AMB de generació, recollida i reciclatge de residus al territori metropolità de l'any 2025, amb un 51,5%. La localitat se situa a la franja mitjana dels que reciclen entre el 50 i el 55%, juntament amb Montgat, Pallejà i Sant Cugat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha la primera conferència a l'aula d'extensió universitària d'aquest nou trimestre amb Sor Lucía Caram. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
4: Al Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
6: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
7: 91.3
0: Ripollet Ràdio.
8: Ripollet Ràdio amb el blues.
9: Ripollet Ràdio amb el blues.

0: 25 anys.
1: 91.3, l'emissora municipal.
2: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
3: A Ripollet Ràdio tenim un espai de poemes, música, cançons, reflexions i comèdia. Tot per emocionar-te, somriure i deixar-te portar per la màgia de les paraules i les melodies. El podreu escoltar els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda. L'Eden amb Rosa Melània. Us espero amb la il·lusió de sempre.
4: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
5: Mama, quiero ser artista.
4: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
6: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
7: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
8: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Talia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Talia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
9: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
10: Y el del medio de los chichos.
9: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
11: ¡Ay, qué!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: 91.3 Ripollet Radio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. La segona quinzena de setembre es van iniciar les obres de reforma de Cala Cristina, la casa de la carretera de l'estació que l'Ajuntament de Ripollet va adquirir l'any 2019. Més d'un segle després de la seva construcció, l'edifici iniciarà una nova etapa com a casal del barri de Pombé i Tiana, combinant la preservació del patrimoni amb nous usos socials i comunitaris. A banda de ser el futur casal del barri, també incorporarà un espai de museïtzació dedicat a la memòria de la casa, al territori i al seu veïnat, destacant el paper de les dones en el passat local. Les pluges torrencials del cap de setmana han causat filtracions a l'escola d'adults Jaume Tuset. Aquestes han provocat despreniments al guix del sostre, a la segona planta, concretament al vestíbul i a les dues aules principals. A tot això cal afegir que les pluges d'ahir al matí van rebrotar les goteres, que també han afectat els banys i estan traspassant el primer pis. Ara fa un any ja es va intervenir en el terrat per reparar humitats detectades a sota. A tot això cal afegir també que avui s'esperen més pluges. L'escola d'adults continuarà tancada provisionalment. L'Ajuntament està buscant espais alternatius mentre s'asseca i s'acondiciona l'escola. En només 5 dies d'octubre, Ripollet ha registrat més de 200 litres per metre quadrat. A les fortes pluges de dissabte i diumenge cal afegir aquest nou episodi de pluges d'ahir dilluns, que va deixar 52 litres per metre quadrat. Ripollet està en l'onzena posició dels municipis que més reciclen a l'àrea metropolitana, segons l'informe de l'AMB de generació, recollida i reciclatge de residus al territori metropolità de l'any 2025, amb un 51,5%. La localitat se situa a la franja mitjana dels que reciclen entre el 50 i el 55%, juntament amb Montgat, Pallejà i Sant Cugat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha la primera conferència a l'aula d'extensió universitària d'aquest nou trimestre amb Sor Lucía Caram. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
5: Va, cago en la mare que et va matricular!
4: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
6: Soc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
7: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
8: 91.3
1: Ripollet Ràdio.
9: El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.
10: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem un dimarts més amb vosaltres, el primer dimarts d'octubre, per fer una nova edició del Setè Art de Thalia, que avui és el número 875, i com sempre tenim en Jordi Puy al control. Qui us parla és la Joana Raja, i d'aquí uns minuts tindrem a diversos amics de l'Associació d'Espectadors perquè ens vindran a explicar la nova temporada que han preparat. Però abans nosaltres farem un petit bloc musical i començarem per aquest tema, La Venganza de Ulzana, de música de Fran de Vol, i després us explico per què. Fins ara!

Doncs aquest tema l'he posat perquè La venganza dolçana és una pel·lícula del 1972 de Robert Aldrich, en la qual un dels la pel·lícula protagonitzada per Lancaster, però un dels secundaris va ser Richard Jekyll, un actor d'aquests de tota la vida secundari, que precisament va tenir amb el Robert Aldrich un dels seus actors, un dels seus directors més habituals. Com a mínim, buscant així, m'han sortit com quatre pel·lícules amb ell: Ataque, dels anys 50, 12 del Patíbulo, de l'any 67, el Richard Jekyll era un dels 12 del Patíbul, també Chicas con Gancho i Alerta Misiles. Aquestes ja formen part de l'última etapa de Robert Aldrich. Richard Jekyll, per què l'anomeno? Doncs perquè és un actor del qual aquesta setmana, concretament el dia 10, es compleix el centenari del seu naixement, un home que va morir en 70 anys, el 1997. Estava al cinema des de principi dels anys 40 i gran part de la seva filmografia quasi sempre va ser un secundari, no he trobat papers que sigui un protagonista. Té quasi 200 interpretacions, moltíssimes d'elles a la televisió, amb moltíssimes sèries molt conegudes, i sobretot predomina en la seva filmografia pel·lícules de western o de tema bèl·lic. De fet, algunes de les primeres, com van ser Guadalcanal, Fuego en la nieve o Arenas sangrientas, que ja formen part d'aquest cinema bèl·lic. També sortia El pistolero. Aquí hi ha una pel·lícula dramàtica que era una adaptació d'una obra teatral, Vuelve pequeña Shiva, de l'any 52, El tren de las 3:10, Cowboy, Los desnudos y los muertos, Estrella de fuego, Cuatro tíos de Texas, Pesadilla bajo el sol, aquest 12 del patíbulo, Batalla más allá de las estrellas, Chisum, Casta invencible. Aquesta pel·lícula és destacada perquè era una pel·lícula que va fer amb el Paul Newman, amb el qual tornaria a treballar després en Con el agua al cuello, i és una pel·lícula en la qual, si jo no recordo malament, també sortia l'Henry Fonda, el Paul Newman i Richard Jekyll i algun altre eren fills d'ells, i el Richard Jekyll s'ofegava al riu i el Paul Newman quedava enganxat amb un tronc i el Paul Newman tratava de salvar-lo donant-li de respirar amb boca a boca, però al final s'ofegava. Aquest era el Richard Jekyll el que s'ofegava, i per aquesta interpretació Richard Jekyll va tenir l'única nominació com a actor amb l'apartat d'actor secundari. També va sortir a Pat Garrett i Billy el Niño, que feia de xèrif, aquesta que us deia, de Con el agua al cuello, i deia ja després amb el Starman, que va fer el John Carpenter, i altres pel·lícules així ja de l'última etapa són Aterriza como puedas 2 i Delta Force 2, que va fer precisament el 1990. No sé quan va morir, el 1997, crec que ho he dit abans. En qualsevol cas, anem a tancar aquest petit recordatori d'aquest secundari de tota la vida, escoltant la banda sonora de Pat Garrett i Billy el Niño, que va fer Bob Dylan, que també sortia a la pel·lícula, per cert.

0: Bé, doncs ja tenim aquí els tres amics de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, Eulàlia Humbert, Oriol Oliver i Laura Dolcet. Benvinguts, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Ens veniu a parlar de la programació de la 33 temporada, el trimestre, bueno, setembre o febrer de l'any que ve, uns mesos una mica complicats. Primer de tot, balanç de la passada temporada. Positiu, suposo que sí, no? Nombre d'espectadors.
1: Molt contents, sí, sí. Ha anat bé. I molt bona assistència. I la gent, em sembla que té un bon record de tot el que he vist, doncs, ha sigut positiu. Sí, sí. Cada vegada hi ha socis nous.
0: Això és bo.
1: Vull dir, anem...
0: I no se'n van?
2: Algun se'n va, però sí. per forces majors, eh?
0: Ah,
2: no se'n van per...
0: Bueno. Això és trist, però com a mínim no és allò que diguin.
2: No, no, és per forces majors.
3: Bueno. Però n'entren sí. Més que no pas. Que
0: això està bé, també.
3: El balanç és molt positiu.
1: I el que és positiu és que del soci aquell que vam fer Estrena't, que és una promoció que vam fer, diríem, doncs per gent jove o així, que no té cap compromís d'abonament, doncs n'hi ha hagut bastants que han passat amb abonament. Això vol dir que tenen el compromís de venir més sovint.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, amb això, doncs...
0: I si no venen és igual, perquè pagaran la quota.
1: Sí, però, no, ja, però...
0: Això, no, no, això vol dir que tenen interès.
1: De que tenen interès, doncs, de que els hi ha agradat i que, bueno...
0: Bueno, i ara arribem a aquest trimestre en el qual, doncs, l'Ajuntament ha dit que ens tanca el teatre 4 mesos.
1: Sí.
0: No es vol plantejar una rebel·lió de dir, doncs ara no fem res?
1: No, al contrari. Al contrari, vam dir, doncs, a davant de les dificultats, doncs ens inventem el que sigui.
0: Ah, a veure.
1: Per no deixar... No, és perquè, a veure, trencar l'hàbit d'una cosa... és molt fàcil.
0: Sí.
1: I remuntar costa.
0: Aha.
1: Vull dir, vaja, per almenys jo diria amb totes les coses, eh? Vull dir, quan trenques una cosa per algun motiu, tu, després d'un temps de no fer-ho, costa d'arrencar. Llavors vam dir, doncs ens inventem el que sigui. I, bueno, de moment tenim bona acollida de lo que han fet.
0: Sí, sí. A l'Ajuntament us garanteix que estarà obert el teatre al mes d'abril?
1: Això ens ho garanteix, ara.
0: Sí, sí. És desembre, gener, febrer i març.
2: I març.
0: 4 mesos.
2: Sí, sí.
0: Amb una reforma...
2: No, vull dir, això que deies de si ens hem rebel·lat, a nosaltres també ens interessa que el teatre...
0: L'arreglin.
2: Sí. M'entens? Vull dir que l'Ajuntament té interès en arreglar-lo i nosaltres encara més.
0: Però les obres es poden fer en èpoques en què la cosa estigui més baixa quan a feina del teatre.
2: Però
0: a l'estiu, ja sé, van vacances i
2: costa una mica de trobar això. 4 mesos a l'estiu no té 4 mesos.
0: No, però per exemple dius juliol, agost, setembre i octubre i tu només perds un mes de programació.
1: Això sí, bueno, a veure, n'hem parlat entre nosaltres, de que si com que ens diuen que n'hi ha d'haver-hi més obres, més millores, doncs que s'ho plantegin i que sí, a veure si es pot fer durant...
0: Perquè totes tindran la mateixa envergadura de les que faran,
1: no ho sabem, no tenim ni idea, però si, per exemple, és una cosa més curta, doncs que ho facin, diguem, amb aquests mesos que normalment ja no hi ha escoles i que nosaltres també parem,
0: vull dir
1: que tenen un marge.
2: Sí, bueno, juliol fan coses, també.
1: Per això.
2: Però bueno.
0: De fet, ja havien estat fent moltes coses al Teatre Auditori abans d'aquestes reformes tan grosses. També ja havien estat fent moltes coses, ja.
2: Bueno, sí, aquest l'any passat, sí. Van estar fent en l'escenari les barres.
1: Sí,
2: van estar fent coses. Coses, bueno, el que...
0: Sí, que és una reforma, diguéssim, molt integral feta amb etapes.
3: Diferents etapes.
2: Sí, clar, s'ha de fer amb etapes.
0: Bueno, en fi, doncs anem...
2: Bueno, com que es va per pressupostos.
0: Ja.
2: Sempre s'acaba amb el mateix.
0: I quan cauen les eleccions municipals? Ho dic per si això afecta per algo.
2: Al maig.
0: Al maig, o sigui...
2: No, ja estarà obert, representa. Jo crec que els interessarà serà ja tenir-ho obert.
0: Esperem-ho. Bueno, d'entrada, abans de parlar de lo que heu preparat així, vull felicitar-vos per a l'acte de presentació del passat 25, perquè em va agradar molt aquesta senyora, la Patricia Denó, i el pianista, va fer un acte de presentació molt bonic, molt maco, amb les peces musicals, la interrelació amb el que ella parlava i explicava de la programació, i em va agradar molt. Felicitats, eh?
1: Gràcies.
2: A nosaltres el que ens fa por és que cada vegada pugem el llistó i diem, ai, que haurem de buscar per l'any que ve, perquè...
0: Segur que trobareu una cosa que estarà igual de bé.
2: Va ser molt maco.
0: Anem a parlar de la programació i aneu explicant una mica el que es farà al Teatre Auditori i els espais o les alternatives que heu trobat per els mesos en què el teatre estarà tancat. Comencem la setmana que ve amb una idea genial, el divendres 16 d'octubre, una comèdia en plan vodevil, sí, amb un repartiment d'actors estupendo, Lluís Villanueva, que serveix val per tres,
2: fa exacte, tres.
0: La Xavi Mira, la Susana Garachana i l'Arnaz Conan. M'ho vaig passar molt bé veient-la, la veritat, és molt divertida.
2: I tenim el teatre ple, eh?
0: Està exaurit, sí, això és un gust, també.
1: No, exaurit no, hi ha alguna entrada, però està molt ple.
0: Està molt ple, sí, bueno, sí, pues això és bo, vol dir que la gent té ganes i s'ho passarà molt bé, l'obra. És una obra francesa i, bueno, la veritat és que està molt bé, vull dir que la gent que vingui
1: s'ho passarà bé.
0: Exacte.
1: A més, són grans actors, vull dir.
0: Sí, sí, sí, per cert. Jo, per exemple, vaig al·lucinar amb el Villanueva, ja. No sé si l'heu vista. L'heu vista, l'obra?
2: No, nosaltres...
1: Qui la van anar a veure? No me'n recordo. Sí que... No, el sembla que hi va anar-hi el Xavi. El Xavi la va anar a veure.
2: Pot ser.
0: A més, és una obra d'aquelles mil·limètrica, eh? Vull dir, les portes, hi ha una sèrie de portes a l'escenari, sí, i el millor, el Villanueva surt per aquí i entra per allà i és un altre personatge totalment diferent. Sí. Vull dir, home, tots estan bé, però és clar, ell té el
2: millor. Ell té la càrrega.
0: És aquella que no pot fallar, no pot fallar el mil·límetre de les accions que n'hi ha, i així, és clar, es va enredant la troca. Molt bé, jo crec que és un bon inici de temporada, doncs això, divertit. Després ja ens anem més seriosament, no?, amb el Permagel, sí, el dia 30 d'octubre.
2: Però bueno, és sèrie, però bueno, està adaptat per la Victòria Spumber, vull dir, té com moltes garanties.
0: No, i a més té la Maria Rodríguez, sí, Soto, que és un famonòleg estupendo.
2: Exacte. I està basat...
0: Acaba de guanyar un premi de Teatre Barcelona. Ah. El Permagel, dos premis. No sé si un ha sigut per ella o d'allòs, però ha guanyat dos premis.
3: Això és una garantia, no?
0: Sí, sí, una de l'adaptació, que a més és un gran bestseller català, aquest Permagel,
2: sí, sí,
0: no?
2: Clar, és la Eva Baltasar. Vull dir que jo trobo que les obres, quan s'han basat en un text, vull dir, ja és una garantia.
1: Sí, sí, clar.
2: Quan hi ha un text al darrere, que no és allò una obra feta per encàrrec, sinó basada en una novel·la.
3: I la Maria Rodríguez ja l'hem vist també al cinema últimament, és una actriu.
0: Sí, bueno, i en teatre va fer l'any passat al TNC la reina jove, sí, que he de dir que és una interpretació radicalment diferent, o sigui, aquesta molt millor, pel meu gust. Però bueno, ja veurem. Vale, pues, després ens anem a l'humor un altre cop, amb el 6 de novembre, que aquesta encara és a l'auditori, el tal César,
2: sí,
0: un tal César.
2: El Marcel Tomàs.
0: Amb el Marcel Tomàs, sí.
2: Sí, hem posat l'auditori a tope aquest novembre, sí, home, aprofitant, clar.
0: És una mica l'estratègia, no?,
2: d'intentar... Sí, clar. Home, l'estratègia ha sigut oferir la mateixa quantitat d'obres que una temporada normal.
0: Bueno, està bé. Està bé.
3: I el Marcel Tomàs, bé, és un actor amb el qual tenim ja una relació d'anys, perquè ha vingut sovint, i bueno, és un actor molt versàtil, que és també amb una vis còmica molt potent, és un actor que realment omple, no? Omple l'escenari.
0: I aquí se'n fot de l'antiga Roma.
3: Sí. Exacte, aquí agafa l'antiga Roma, i a més és un actor que fa molt...
2: histriònic.
3: Sí, histriònic, i és multidisciplinat, perquè fa gest, fa canta, fa de tot una mica, no? És un actor molt versàtil. No?
0: Surt amb un altre actor, que és Toni Escrivà,
3: sí, que és qui l'acompanya normalment en altres obres, també sempre l'acompanya, Toni Escrivà. No? Sí.
0: Bueno, pues, o sigui, més divertimento.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Després, el dissabte, aquesta vegada ens anem al dissabte, dia 21 de novembre, poseu dia especial perquè és dansa, Folk Esquire, amb la companyia Les Bord. Què és exactament? Per què és especial? Perquè és el dia de la dansa?
2: Perquè és dissabte. Perquè com que la gent està tan habituada al divendres, ho remarquem perquè és dissabte. I és dissabte per facilitar l'assistència als alumnes d'escoles de dansa.
0: A veure si venen.
2: Vull dir, l'associació està fent... Hi ha persones de l'associació fent un treball amb les diferents escoles de dansa per a veure si... I fem l'ús del dissabte. I llavors, no, i ho fem al novembre, perquè si ho fem a l'abril estan ells preparant els seus finals de curs i tal, i llavors és per orientació d'ells, que ens han dit, feu el començament de curs, que servirà d'estímul pels alumnes, sí, i bueno, i anem treballant amb les escoles de dansa a veure si s'aprofita més aquest...
0: Com a mínim els donen facilitats, perquè sí, podem dir.
2: Exacte.
0: I què és exactament folk queer? Perquè això sona una mica dansa gay?
2: No, és... Bueno, formen part del moviment queer, sí, de la sexualitat lliure i sense etiquetar.
0: Molt bé.
2: O sigui que serà...
1: Els tradicionals incorporen, sí, la dansa contemporània a la dansa tradicional. Vull dir, una barreja...
0: Agafen-lo del folk, no? O sigui,
3: sí, agafen l'arrel tradicional, però amb una mirada molt actual, molt actualitzada.
0: Pot ser curiós, pot ser curiós.
2: Sí, sí, és... serà curiós.
0: Aquesta companyia ja ha vingut aquí a vegades, l'Esbord?
2: No.
0: No, és la primera vegada.
2: No. Però bueno, té la garantia que aquesta companyia està coproduïda pel Grec i per la Fira Mediterrània. Tenen diferents espectacles i són gent... Penso que estan reconeguts ja. Vull dir que no els hem triat a la Babalà.
0: Molt bé. I l'auditori es tancarà aquesta primera etapa de...
2: encara no, farem el Dinamarca encara.
0: No, per això és que anava a dir amb el Dinamarca amb tres grans noms del teatre català, com són a l'escenari la Imma Colomer, el Pere Arquiluer i la Lluïsa Cuniller com a autoria. A mi no em va convèncer gaire, però ja veurem com ho rep la gent d'aquí. És una variació del Hamlet,
1: sí,
0: una mica especial, però sí, bueno, és que ells donen gust veure'ls, per això sí.
2: Exacte. I... és que només per ells ja s'ho val.
0: Com està aquesta de venda?
1: Va, molt plena, també.
0: També molt... És que són ells.
1: Sí, clar,
0: són ells.
1: Sí,
0: ja veurem després el que us diran molta gent quan surti.
2: Sí, sí.
1: Sí, perquè a vegades la gent es pensa veure a l'actor d'una manera, i clar,
0: sí,
1: i la Lluïsa Cuniller... ja sabem com és,
0: sí,
1: és
0: sí, aquest és un, bueno, sí, aquest text no és que sigui tan difícil, però a mi el plantejament escènic que té és com una mica broma, sí, no sé, però jo millor me callo, sí, i que la gent la vagi a veure, perquè sobretot amb el Pere Arquiló i la Imma Colomer, que per cert a la Imma Colomer li han donat també el Premi Teatre de Barcelona, però per el seu treball al Barquer. Vull dir, el que ja va fer, perquè s'han entregat... Bueno, això és el 27 de novembre.
1: Sí.
0: Llavors, aquí ja tindrem el teatre tancat, o sigui, el dia 1 de desembre, i a partir d'aquí el primer número que ve va a l'església, que és el 18 de desembre, el concert de Nadal, amb la Caimerata.
1: Sí.
0: He de dir que jo he buscat música d'aquesta gent i no m'he trobat res.
1: No, perquè és una formació que fa el Kai Glauston, que és el concertino del Liceu. Llavors ell... doncs, segons les peces que vol tocar, doncs està acompanyat doncs, de 3, 4, 5 o 10 músics. Entens? Vull dir que no és una formació feta, sinó feta, que segons el que vol tocar, doncs forma la formació.
0: I aquí què tocarà? Veig que posa peces de Mozart, de Piazzolla i cançons nadalenques, a l'església. O sigui que, per tant, aquí, per exemple, la gent per reservar-ho com ho fa?
1: La gent, pues, igual com si fos un abonament,
0: sí,
1: entra a la web i compra l'entrada.
0: Vale, però...
3: sense lloc assignat.
0: Sí, el que arribi primer s'assentarà...
1: Aquí està,
0: o sigui, a l'últim, on te capi.
1: I en comptes de ser 350 localitats, són 170.
0: 170.
1: I amb algunes amb visibilitat reduïda.
0: Ja, però se tracta d'escoltar, bàsicament,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
1: però és la... és el hàndicap que tenim aquesta vegada.
0: Exacte. El que passa és que la sonoritat també pot ser molt bona,
1: clar,
0: a l'església.
1: Sí, sí. L'església fabulosa.
0: Perquè els músics que es posaran allà a la part on està l'altar?
1: Sí.
0: Així és?
1: Sí.
0: Vale. I després, clar, la gent se repartirà frontal i lateral.
1: Frontal i una mica lateral. No
0: sí,
1: el lateral, perquè si no, sí que no hi ha...
0: Home, és que 10 músics, déu-m'hi-do, també per
1: sí,
0: anar...
1: Clar. Sí,
0: i els seus instruments, clar, perquè...
2: Sí, sí, sí.
0: Clar. Però bueno...
1: Bueno, normalment van acompanyats de corda, vull dir.
0: Sí, sí, sí.
1: Tampoc no...
0: I aquí també està exaurit?
1: En queden poquíssimes.
0: Poquíssimes.
1: Sí.
0: Bueno, o sigui, que la gent que vulgui veure bé tindrà que ser arribar...
1: Sí, això...
0: Aquest és a 8:45, per tant, a quina hora s'obriran les portes? A vegades, quan en fan algun concert, posen obertura de portes a les 5 de la tarda.
1: Sí, sí.
0: O sigui que...
1: Sí, clar, la gent està molt acostumada, doncs, que té la,
0: clar,
1: la cadira
0: per això,
1: adequada,
0: insist... sí, sí.
1: I aquí, doncs, tindran que prendre paciència.
0: Sí, sí, sí.
1: I, bueno, com aquesta, no... en el d'allò, no l'església...
0: Suposo que haurà espai reservat per gent amb mobilitat reduïda o així, o...
1: No sé, ja ens ho estudiarem.
2: No, sí, l'església té aquella entrada lateral.
1: Sí, no, per entrar sí, però per quedar-se, no sé, perquè si... No sé, això ens hem de...
2: Bueno,
0: sí, bueno, ja ho pregunto.
1: Ens hem d'estudiar.
0: Bueno, i llavors anem a les variacions, perquè el dia... passa tot el desembre, les festes, i el 8 de gener tenim un bon espectacle, com és el Lladre de Llibretes, sí, amb l'Albert Triola, que amb aquesta vegada es va enfrontar per primera vegada un monòleg. Sí. I aquí el fareu a on?
1: Casal d'Avis.
0: Ahà, vale, m'apunto. Està adequat el Casal d'Avis? És un espai bé?
1: Estan adequant. Però ens han dit que el tindran al gener, el tindran a punt.
0: Ja, quanta gent pot dir que pigué, més o menys?
1: 120.
0: O sigui, aquí també, i no podran ser numerades, suposo, no?
1: No, sense numerar, també.
0: Sense numerar. Bueno, en fi, espero que l'Albert Triola, perquè hi porta una mica de decorat, i cabrà.
1: Sí, bueno, sí, ens han dit que s'adequaran, ja els hi han dit totes les problemàtiques que tenim, i ens han dit que cap problema, que s'adequen a el que tinguem. Sí, clar que tindrem que llogar, doncs, els focus, tindrem que acondicionar una mica.
0: Bueno, van fer també el Versus, que era una cosa també minúscula, sí, perquè tenia com dos unes calaixos i així, sí, vull dir, però bueno, vull dir que a vegades...
1: Suposo que es farà el mínim per ser, doncs, una cosa molt decent i que ell pugui treballar bé, sí, i nosaltres el puguem veure bé.
0: No està... Aquest espectacle com està també a nivell d'entrades? No?
1: Està quasi exaurit.
0: Quasi exaurit.
1: Tot, sí, clar, vull dir, aquests són 120.
0: Sí. Està bé. És una obra que també està bé. No sé si l'heu vista.
1: No l'he anat a veure. Cap de els tres l'hem vist.
0: Sí, sí.
2: Però... Cap de nosaltres, sí, sí, però jo havia vist Dinamarca, eh?
0: Bueno.
2: I
0: te va agradar?
2: A mi em va agradar.
0: Bueno, pues
2: i veus? Em va agradar veure l'arquilluer sense fer d'arquilluer,
0: ja,
2: que sempre va de guapo i de prepotent, i en aquest cas, clar, veus un arquilluer...
0: Bueno, una mica pallacet,
2: molt diferent.
0: Sí, amb alguns
2: és un
0: aspectes.
2: Arquilluer molt diferent, i clar, també...
0: Bueno, sí.
2: És quan es veu un artista,
0: clar,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Que tingui molts registres.
0: No està bé, no. I aquesta del Triola, pues, també, a més, ell fa un home molt rural, que comença una mica a cultivar-se, i no està mal, és un missatge que està bé. I després, el dia 12 de febrer, ens anem, en aquest cas, al Centre Cultural, a la Sala d'Actes, amb una humorista, la Hora de la Olla Sherman. Jo no la conec, aquesta, no l'he vista mai, sé que surt per la tele.
1: Sí,
2: surt per la tele, i jo, arrel d'això, la vaig anar a veure al Texas, el monòleg aquest, que el feia al Texas. I bueno, està millor que a la tele, perquè a la tele agafa un paper molt secundari, i en canvi amb l'espectacle, pues, bé, bueno, és irònica, és
0: que fa crítica, sàtira política i
2: de tot. Vull dir, del nostre temps, totes les coses del nostre temps surten allà.
0: I potser millor, segons passin les setmanes, pot incorporar coses...
2: Exacte, coses de l'actualitat. Sí.
0: Bueno, hem dit Olla Sherman, però aquest és el seu nom artístic, perquè és la Maria Rovira.
2: Sí.
0: Bueno,
2: i crec que aquesta noia ha estat molt per Anglaterra, i per això té aquest nom artístic.
0: Sí, bueno, a més, lo de Oye Sherman, vol dir, escolta, Sherman, no? Així,
2: no és Oye de Oire, és ell. L'Oye és ell, em sembla, en anglès. Bueno, no és que jo en sàpiga, però...
0: Sí, i aquí a la Sala d'Actes del Centre Cultural també hi haurà una capacitat...
1: 120
0: també, sense numerar, suposo que també, vull dir...
1: En cadires noves ens han dit,
0: sí,
1: perquè les cadires allà són una mica incòmodes, i ens han dit que les posaran noves.
0: I ella què farà? Sobre una tarimeta o alguna cosa? Perquè es pugui estar una mica més elevada i la pugui veure tothom bé?
1: Pues no sé, això de l'entariment no ho sé.
0: No, ho dic més que res perquè, clar, jo és tot pla.
2: Sí, és tot pla. Això
0: tot
2: ens
0: i que
2: passarà...
0: és una sola, i segur que es mou, però
2: sí,
0: bé, clar.
2: No. Sí, ella es mou, però sí, això és...
0: I els focus i tot això també es podran posar?
1: Sí. Ho adequarem, sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: En fi, no, clar.
2: No, i podrem
0: suposo que ella és conscient, no?, també.
2: Sí,
0: que
2: i podrem fer, doncs, com els teatres de Barcelona, que hi han els actors allà al mig.
0: Sí. Mira, no estaria mal que ella actués al centre...
2: Al centre i tot al voltant.
4: Proximitat.
0: Sí, totalment. Sabeu si ella es posa molt amb el públic quan actua?
2: No.
0: No?
2: No. Bueno, jo quan l'he vist... Vull dir, fa alguna pregunta, diu, aixequin la mà els que no sé què, vull dir, però...
0: Aquí potser la temptes més si tens a la gent tan a la vora.
2: Sí, ja. Sí.
0: Bueno, però és una senyora divertida, brillant, intel·ligent.
2: Sí, jo el trobo un humor intel·ligent, fi, i a mi m'agrada molt.
0: I com estan aquí les entrades? Encara en queden?
1: Sí, però quatre. Poquíssimes.
0: Sí.
3: Que tenim quasi tot ple ja.
0: No, però això està molt bé, o sigui, que la gent, malgrat tot, clar, tot. La gent és conscient de les limitacions, però s'ha volcat,
3: sí,
0: també, no?
3: Sí.
0: I després cobrireu
2: el trimestre. En aquí no hi surt, en sí, aquest programa no hi surt, perquè, clar, aquest programa és un fins semestre, és sí, fins a mig febrer.
0: Sí, però val la pena que ho recalqueu, el que fareu, perquè la gent ja tindria que estar reservant.
2: Exacte.
0: A veure, explico, que està molt bé. Lo de Germans de Sang...
1: Sí, clar. Com que no podem fer teatre, doncs anem a fora.
0: Uh-huh.
1: I anem a Barcelona. A veure un musical, Germans de Sang, que la tornen a fer, que ha tingut un èxit.
0: Mira, li han donat també el Premi Teatre a Barcelona a la que fa de mare, que ara no me'n recordo el nom de l'actriu. Bueno, ja me vindrà, però la que fa de mare, que és la de Llos, que és una cantant estupenda, li acaba de guanyar també el Premi i de Teatre a Barcelona.
1: Pues hi anem el dia 13 de març.
0: Uh-huh.
1: I aquesta també hi han 4 per...
0: O sigui, vosaltres teniu fet una reserva, un cupo,
1: sí,
0: d'entrades...
1: Sí. Sí. 150.
0: 150, que a més la gent pot reservar com si fos...
2: Sí, com si fos
0: una obra de la Ripollet.
2: Es compra amb l'abonament.
0: Sí.
1: O a la web, si no ets soci, també pots comprar. Mm-hmm.
2: Bueno, exacte, sí. Qualsevol persona pot comprar, mm-hmm, i llavors nosaltres ja gestionarem,
1: sí,
2: amb el teatre.
0: Mm-hmm. Ja. Però ja teniu fet una mínima reserva amb el teatre,
2: sí,
0: no?, per aquell,
2: sí,
0: dia,
2: sí,
0: que
2: sí,
0: serà el dia, el dissabte 13 de març, que és, sí, a les 5 de la tarda, que a més poseu un autocar.
1: Sí.
2: Mm-hmm. Sí. Sí. Bueno, seran 3.
0: 3,
2: sí,
0: clar,
2: són,
0: bueno,
2: 150.
0: Clar, sí, perquè a més, si tothom va amb autocar, que s'ha de pagar part, doncs...
2: Sí.
0: I l'altre, bueno, és el 10 d'abril, al Teatre Romea, que anirem a veure Gegant,
1: amb
0: Joan Maria Pou, sí, fantàstica, una obra molt, molt polèmica,
1: sí,
0: en alguns aspectes, però que està molt bé, a mi em agrada molt. Aquest és el dissabte 10 d'abril, a la funció de tarda, 2:15,
2: sí,
0: de 6.
2: Sí.
1: Aquesta ja la volíem portar, però...
0: Sí. Home,
1: però
0: aquesta
1: agenda...
0: és difícil que no hi,
1: sí,
0: capigués,
1: però,
0: no?
1: Sí, però vam intentar-ho, eh?
0: Ja.
1: Però no va poder ser, llavors, pues, com que no pot venir Ripollet, doncs anem nosaltres.
0: Exacte, i aquesta també està molt plena, la reserva?
1: També.
0: Sí.
1: Bueno,
0: és normal, són títols d'èxit,
1: sí,
0: i així, i vull dir, és normal.
1: Bueno, i facilitem, doncs, que...
0: O sigui, que si encara queda alguna opció perquè algú estigui escoltant, sí, i digui, ostres, Gegant i Germans de Sang, encara,
1: sí,
0: si entra pot aconseguir alguna entrada.
1: Sí.
0: Bueno, l'entrada, o sigui, no sàpiga el seient, però que tindran la butaca, sí, suposo que ho reservaran bones files.
2: Ens han reservat bones files.
0: Sí. Bueno,
2: doncs anem a... I som a temps a ampliar, no?, també? O penses que no?
0: Bueno, ja estan venint entrades, ja, vull dir que, per tant,
1: sí,
0: si han...
1: Seria, sí, un altre lloc, eh?
0: Mm-hmm.
2: Sí. Bueno, clar, no? Sí. Clar, llavors...
1: Sí. Home, si veiessin que ara,
2: sí,
1: demanessin moltes, potser sí. De moment, clar...
2: Però vols dir que ara la...
1: Ara ja la cosa s'ha calmat moltíssim.
2: Sí, mm-hmm, sí.
1: Sí que de tant, mira, avui mateix n'hem fet dues més.
0: Sí, sí.
1: Però ara són dues.
0: Perquè ara ja s'està en el període en què pot, qualsevol persona, si no soci, pot demanar entrades,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. Vull dir, ja... I fem els mateixos tractes,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Mm-hmm.
2: Vull dir, amb Germans de Sang, vull dir, és molt avantatjós.
0: Sí, clar, perquè les entrades són més cares allà que aquí, no?
2: Clar, en aquí és una entrada, doncs, de 14, o de, si és d'abonament, són entrades de 10 euros,
0: sí,
2: i,
0: mm-hmm,
2: i si vas allà al teatre són 30. 9 euros.
0: Sí, o 30 o 28,
2: sí, sí,
0: depèn del lloc, però...
2: Sí, depèn del lloc, però vull dir, és una bona oferta perquè l'aprofiti la gent de Ripollet.
0: Sí. Mm-hmm. Molt bé. Bueno, doncs anem a més apartats de les vostres seccions. Bueno, aquí tenim el cinema, que comença ja també...
2: Home, comença fort.
0: El dia 21, sí, home, comencem, sí, amb l'Ivan Zaínos,
1: sí,
0: el cineasta de Ripollet. Tenim dos, l'Albert Enfunes, sí, i l'Ivan Zaínos, sí, però quan fan pel·lícules han d'estar a Ripollet.
2: Venen a Ripollet,
0: és obligatori, segur. És obligatori. No, i aquest és un documental sobre el tema de la infermeria i la seva problemàtica. A mi m'assembla un documental molt interessant pel tema que toca, i l'Ivan Zaínos em va dir que està intentant portar algú del sector perquè, doncs, pues, per participar en el col·loqui, i així sempre és molt millor, però bueno, ell vindrà, per tant, ja és un bon interlocutor. És el dia 21 d'octubre, aquesta encara es farà al Teatre Auditori, Sí. Que tindrem sort com a mínim, perquè esclar, el de Belén Funes, com que va ser per allà al centre cultural, però ja estava online, però quan tens una persona s'està allà és com pitjor, no?
2: Sí, i tant, i tant.
0: I després la següent ja serà el novembre, que encara serà el Teatre Auditori, una comèdia molt reeixida i un gran èxit d'aquesta temporada passada, que és La Cena.
2: Sí, aquesta jo l'he vist i és boníssima.
0: És boníssima.
2: Aquesta pel·lícula és boníssima.
0: Sí, sí, sí. Jo espero
2: i
0: que
2: aquests actors...
0: S'ho passaran molt bé.
2: Sí, sí.
0: La pel·lícula va tenir bastantes nominacions al Goya, al final només se van portar el millor guió adaptat, perquè és l'adaptació d'una comèdia de teatre que de José Luis Alonso de Santos, però quan veus la pel·lícula no sembla gens teatral, perquè es mouen per els diferents espais de l'hotel, amb aquell a l'Hotel Palace de Madrid, que el Franco vol que facin un sopar de victòria, i allà els cuiners són tots represaliats republicans, bueno, i el maître Alberto San Juan és brutal, la manera com
2: és brutal,
0: pragmàtic que es mou en un sector allà. Bueno, se li van les simpaties per circumstàncies del personatge, però esclar, no, jo crec que la gent s'ho passarà molt bé, i a més pot donar, jo crec que aquestes pel·lícules poden donar per un bon col·loqui.
2: Sí, segur.
0: Després, a mi m'agrada molt la pel·lícula xinesa que es farà al desembre, ja al Centre Cultural, que és La Xica Zurda, que és una pel·lícula que passa a Taiwan. A mi em va agradar moltíssim, espero que agradi també a la gent. És una mica una família, mare amb dues filles, i les dificultats de la seva vida precària, la filla també té els seus problemes, però tot està explicat una mica des del punt de vista de la nena petita, que és aquesta que posen la xec, la
2: que
0: nena
2: fa de catalitzador,
0: sí,
2: no?
0: és la que té la mascarrana, perquè aquí diuen la xica, però s'hauria d'haver titulat la nena escarrana, no? La nena zurda, perquè és una nena petita, vull dir, però bueno, té moltíssima gràcia aquesta nena, quan la veus és que te roba el cor, que és la protagonista. Ja la veureu. Després, al gener hi ha Sorda, una pel·lícula també importantíssima d'aquesta temporada passada, també guanyadora de diversos Goya, i la problemàtica d'una parella mixta.
1: A mi m'agrada moltíssim.
0: És molt maca, molt maca. No, ja que la tornaràs a veure.
1: I tant.
0: Ah, vale, m'alegro.
1: Sí, sí.
0: Perquè
1: molta
0: gent que diu, és que ja l'he vist a Movistar.
1: No, les pel·lícules que m'agraden no m'importa tornar-les a veure.
0: És una mica molt colpidora, també, molt emotiva.
1: Molt, molt.
0: La problemàtica de la parella, ell no és sort, ella sí, el problema amb la nena, si ho serà o no serà, en fi.
2: Home, i la pantalla gran,
0: sí,
2: hi fa molt.
0: Sí, bueno, aquesta serà el Centre Cultural.
2: I el col·loqui.
0: A veure si la gent s'hi queda, espero que s'hi quedi, aquesta, en fi. I acabarem aquest trimestre amb una pel·lícula també molt colpidora, que és La veu de Hind. Ara que tot just s'estrena la setmana que ve un altre documental que també ens explica el que passa a Palestina, que és Naza. Jo ja l'he vist, és brutal el que expliquen. Avui sortia una notícia al diari fa uns dies que el govern d'Israel deia que el que expliquen allà tot és mentira. Què vols que diguin, no? Perquè clar, però aquesta pel·lícula tot és absolutament real, la veu de la nena és autèntica, tot l'altre no. O sigui, vull dir que són actors recreant el que va passar, de veritat. O sigui, és una realitat ficcionada amb actors, però la veu de la nena, i bueno, te deixa els pèls de punta, de lo que és la tragèdia de Gaza, i a veure si venen la gent de Xarxa Palestina o així, i es pot seguir ampliant el tema de lo que passa allà, que és una tragèdia cada vegada més silenciada, si ho vols, perquè hi ha tantes notícies que s'hi posen a sobre, però allà continuen morint gent. O sigui que, en fi. Bueno, pues anem a veure, després tenim... Ai, aquí... Ai, no ho he explicat, lo de la col·laboració de l'òpera amb la biblioteca.
2: Ai, no, espera, una cosa darrere de l'altra.
0: Va, si anem passant pàgina aquí, sí.
1: L'òpera.
0: La biblioteca.
1: Bueno, sí. Bueno, és una col·laboració que ens ha fet la... Bueno, que ens va demanar l'Elisabet de la biblioteca, de que volen engegar, doncs, a promocionar l'òpera. Llavors, nosaltres, com que ja fèiem una òpera a la temporada, doncs vam dir, pues, perfecte, doncs, ens i tota la gent doncs, que ja està interessada en l'òpera, doncs ens hi posem, no? Perquè, primer, perquè és interessant que hi ha una persona entesa dels amics de l'òpera de Sabadell que ens faran la introducció de l'òpera un dia, un dia del mes. El segon dia comencem, per exemple, el dia 15 d'octubre. L'Elixir d'Amor, faran l'Elixir d'Amor. Això la faran dula,
0: Sí, però el 15, o sigui, aquí es farà una xerrada sobre l'Elixir d'Amor.
1: Sí,
2: la xerrada
1: de...
2: Aquesta vegada es fa la xerrada el 12 de novembre. I es fa una xerrada, es fa un col·loqui,
1: sí, i l'anada a veure-la al Sabadell.
0: I la gent que vulgui anar té que comprar-se les entrades pel seu compte a la Faranda de Sabadell.
1: Sí, ens, bueno, això encara està una mica, encara no sabem ben bé, perquè es faran reserva d'entrades amb un preu una mica especial, però encara ben bé no sabem quin descompte ens faran. Però,
0: I per exemple, s'ha parlat de posar algun autocar o alguna cosa? Perquè no. A Sabadell, si l'òpera aquesta comença a les 7 i acaba a les 10 de la nit, o més tard ja no tens tren per tornar, i més ara com va la Renfe, que no hi ha tren.
1: De moment això està molt pendent encara.
0: Perquè si no la gent tindrà que anar en cotxe, llavors això a vegades
1: sí,
0: ja...
1: Sí, és un impediment.
0: És un impediment.
1: Sí. Bueno, això el primer mes farem aquesta, l'elixir d'amor. El 15 del 10 es fa diferent de les altres vegades. La primera, la xerrada amb una experta. La segona, un col·loqui que el faríem nosaltres, el Mont i el Rafel, fer una explicació i un col·loqui amb la gent.
0: Tot això a la biblioteca, eh?
1: Això tot a la biblioteca. I l'última vegada, l'últim d'allò, es faria l'anada a veure l'òpera. Comencem el dia 15 del 10, el 18 del 10 es farà per anar a veure la faràndula a l'Elixir d'Amor, i el 12 de novembre la xerrada amb l'Entesa, això aquest primer trimestre. El segon es treballa la cançó d'amor i de guerra, i ja comencem lo normal, que és el dia 14 de gener amb la xerrada, el dia 11 de febrer el col·loqui, i el 21 de febrer la invitació d'anar a la faràndula per anar-la a veure. I la tercera es treballarà l'òpera Aida. El 22 d'abril amb la xerrada, el 25 d'abril amb la invitació a anar a la faràndula, i el 13 del 5 el col·loqui.
0: Però aquesta ja formaria part del segon quadrimestre.
1: Ja està, sí, això és tota la temporada. I el 20 de maig farien nosaltres l'òpera en pantalla, o sigui, la gravació de encara no sabem quina,
2: Bueno, no segurem, sabem quina, però segurament
1: segurem l'Aida, segurament serà Aida. La gravaran a la de Sabadell.
0: És la de Sabadell, no la que s'està fent ara al Liceu.
1: No, i la veurem aquí a Ripollet.
0: Bueno, ja tornaràs a això, ja vindreu a explicar-ho.
1: Això és, diríem, una col·laboració que ens ha fet, proposta que ens va fer la d'això, la bibliotecària, i nosaltres, doncs, ens hi hem agradat.
0: Està bé això de que es pugui analitzar en profunditat una òpera, i que després la puguis veure, vull dir, així, perquè, clar, vull dir, tenir un expert que te pugui... Perquè aquesta xerrada serà això, no?, un anàlisi rigorós de qui la va fer, el que és, el que representa
1: i suposo també posar-la una mica al dia,
0: sí.
1: Perquè, vull dir, el context de les òperes són una mica, a vegades les veus una mica desfassades, però llavors el mullo dona una altra mirada, doncs, de què...
0: Bueno, també depèn de com sigui el muntatge d'allòs, perquè a vegades al Liceu fan coses molt trencadores
1: aquí
0: en quant a la posada en escena.
1: Aquí està, sí, no sé com farà aquí al Sabadell.
0: Molt bé. Bueno, doncs pues això és l'òpera que... Sí, i ara tenim les dies de música. Que, bueno,
1: comencem aquest divendres amb
0: aquest dijous. Aquest dijous amb el... Que, bueno, el Lluís i jo farem les tres sessions que es toquen aquest a l'octubre, el novembre i el desembre, estaran dedicades a recordar el centenari del Jerry Lewis, perquè, bueno, ens hem passat una mica, però com que és tan divertit, hem tingut que renunciar a moltes coses. Bueno, és que aquí ho va seleccionar el Lluís, es va passar, però és que... costa molt de tallar, llavors són tres sessions i ja.
1: Home,
0: està.
1: O sigui, jo he rigut molt amb aquest senyor.
0: Bueno, pues
1: però clar,
0: moltíssim.
1: Tres vegades, tres dies...
0: Te riuràs moltíssim, perquè els gags són antològics, els gags de col·lecció de gag. I, bueno, i el Lluís, que és un superfan, doncs va, bueno, tot el material que va seleccionar-ho ell era per fer cinc sessions. O sigui, que han tingut que suprimir coses a punta pala. I clar, bueno, la segona sessió i la tercera jo me sentaré com a espectadora, perquè són 90 minuts de fragments. Vull dir, és que no es podien tallar, perquè si no, pobre Lluís, amb la feinada que va fer, digue-li, ara no, talla'm aquí perquè jo pugui xerrar. Però que la gent rigui i ja està. Entens? Vull dir que ja està. Faré una petita explicació el dijous i la resta gaudir amb els gags, que són brutals i divertits i molt divertits. O sigui que anem amb les altres sessions, perquè aquest mes d'octubre, a part d'aquesta que fem nosaltres el 8, el dia 29 ve el Jordi Lleput, que fa versions. Que són, que suposo que són versions de temes que tenen diferents versions, no?
1: No ho sabem, perquè vull dir, sempre és el que fan ells.
0: Sí.
1: No m'imagino que serà de jazz, perquè li agrada molt el jazz, i suposo que parlarà molt d'això.
0: Molt bé. I encara, i encara quedarà una. O sigui, les dues primeres del Jerry Lewis són el Teatre Auditori, la de versions també, i l'última del novembre, que és una sarsuela, Luisa Fernanda, que me la farà l'Àngel Esteve, el gran especialista, el 26 de novembre, també és el Teatre Auditori.
2: Sí.
0: I aquí, doncs, suposo, bueno, serà, em sembla que vol projectar, vol fer la sarsuela sencera, no? Me'n sembla, pel que tinc entès. Bueno, ja veurem, ja veurem. Després ja ens anem al centre cultural, que al desembre doncs, tindrem la tercera sessió dedicada a Jerry Lewis, que la farem a Lluís i jo. Després ja al centre cultural, el dia 17 de desembre, el desconcert de Nadal. Aquí posa horari de determinar.
1: Sí.
2: Sí, perquè ho procuren fer més tard de l'horari habitual de les nits de música.
0: Vale.
2: Perquè sempre llavors ho ajunten amb una mica de pica-pica i ho fan una mica més.

0: com que coincidia amb alguna cosa de
1: les, sí,
0: coincideix amb la xerrada de la cançó d'amor i de guerra de la biblioteca, es va haver de canviar.
2: Vale, és veritat que m'ho va consultar,
0: sí,
2: i m'ho va dir
0: que... Doncs tingueu en compte,
2: demà,
0: eh?
2: Sí, sí, no, si ho tinc a casa, sí, el 7 de gener, Marilyn Monroe.
0: Sí.
2: Llavors, el 28 de gener, a la sala d'actes també hi ha Cant de pagès, Sons de la Terra, amb l'Ernest Banyuls i el Víctor Dieguet,
0: sí,
2: júnior.
0: Sí, l'Ernest Banyuls aquí, sí, sí, bueno, farà una sessió d'aquelles que ell s'hi esmerça tant.
1: Sí, sí.
2: No, serà maca, també.
0: Serà maca.
2: I el 4 de febrer, el Lluís i jo tancarem el trimestre aquest amb La Cubana. Per què? Doncs perquè nosaltres, quan vam fer allò de La Cubana, vam preparar una sessió de nits de música, entre altres coses perquè el Jordi Milán no ens va confirmar fins 3 dies abans que venia, llavors no podíem arriscar-nos que ens digués que no venia, i quan va confirmar que venia va dir que ell posaria un documental que portava ell i que després xerraria la resta de la sessió, i clar, no volem desaprofitar la feina que vam fer,
1: clar,
2: i passarem la sessió, i tornar a recordar La Cubana també sempre,
1: sí,
2: és sempre
1: agraït.
2: Molt bé.
3: Era, perdona, Joana, sí, un petit aclariment.
2: Digues.
3: Perquè m'ha vingut al cap ara fa un moment. La sessió del dijous 29 d'octubre, la de versions del Jordi,
2: sí,
3: Puig, és de música dels 80.
2: Uh-huh.
3: Sí, perquè ara he recordat que ens ho va comentar. És música dels 80.
1: No és de jazz, així?
3: No. Ens ho va comentar la roda de premsa.
0: A la roda de premsa.
1: Ah, està bé, està bé.
3: Música dels 80, de la seva joventut.
2: Molt bé, molt bé. Està bé. Bueno, segur que posarà temes superxulos,
1: sí,
2: i d'aquests populars, perquè si és dels 80 sonarà molt.
1: Sí.
2: Ens queda revisar el cafè literari, que com sempre ens manté el segon dilluns de cada mes al Centre Cultural a partir de 4:45 fins a 6:00, i llavors doncs bàsicament són dones, no? Continuen,
0: sí,
2: s'han apuntat algun,
0: sí,
2: senyor?
0: Sí.
2: No? Els clubs de lectura sempre quasi tots són,
1: sí,
2: dones, eh?
1: Sí.
2: És una cosa curiosa.
3: Sí.
2: Vull dir,
1: bueno, jo tinc un home,
2: Sí?
1: Però només un,
2: Sí, a on?
1: A l'escola d'adults.
2: Ah, vale. També tenia un club de lectura allà?
1: Però són 24, 23 dones i un home.
0: Un valent.
3: Aquí es veu quin és el sexe fort. Aquí.
2: Sí, exacte. És curiós perquè, vull dir, se suposa que poden ser tants lectors com d'allò,
1: sí,
2: no? Bueno, aquí tenim el dilluns 19 d'octubre El murmullo de les abejas,
0: sí,
2: de Sofía Segovia. El 9 de novembre, Mirall trencat, de la Mercè Rodoreda.
0: Home, és l'any de la Rodoreda.
2: Sí, okay, sí. El 14 de desembre, La mujer que llora, de la Zoe Valdés. El dilluns, sí, l'11 de gener, Les luciérnagas, de Ana María Matute. I el 18 de febrer, Miss Merkel, assassinat en alta mar, de David Safier.
0: A la pàgina web,
2: sí,
0: hi trobareu la sinopsi de tots aquests llibres.
2: Aha.
0: Que, bueno, jo me'l vaig llegir la sinopsi i dic, em sembla que m'apunto aquest any.
2: No, sembla, bueno, jo no conec tots els que alguns sí, però bueno,
0: sí,
2: vull dir,
0: sí,
2: els autors així, suposo que els llibres també es poden buscar a la biblioteca i després tornar-los, no?
0: Sí, sí, bueno, és que aquest club està en contacte amb la biblioteca,
2: aha,
0: i la biblioteca facilita els llibres.
2: Aha, està molt bé, està molt
0: vull
2: bé
0: dir, s'organitzen entre elles, les persones del grup s'organitzen, però amb la col·laboració de la biblioteca, que els hi facilita els llibres.
2: Està molt bé, molt bé. I tenim una col·laboració amb els vallesos que...
0: ens van fer un article,
2: sí,
0: fantàstic. Nosaltres diem, és que nosaltres no ho haguéssim explicat tan bé.
2: Ja, bueno, molt bé, molt bé.
0: Sí, sí, estem molt cofois.
2: Bueno, no sé si voleu afegir alguna cosa, perquè són les 8 ja. O sigui, que me queda molt programa per fer i avui tindré que tallar bastant. Si és que expliqueu el que considereu oportú. Oriol, veig que estàs marcant la pàgina dels establiments amics per destacar,
3: no,
2: suposo que l'agraïment amb ells, no?
3: Sí, com sempre.
2: Hi ha molts més, me'n sembla, no? No n'hi ha,
0: sí,
2: més?
0: Bueno, és que també hi ha baixes.
1: Ah, sí.
2: Bueno.
0: I llavors...
1: Fluctua, sí.
0: Sí, fluctuen, em sembla que ara són 64, em sembla.
1: Sí, sí.
0: Que eren 60 i ara són 64. Però, clar, hi ha baixes, vull dir que hi ha feina, mantenir aquest número és,
1: sí,
0: difícil, eh?
1: Sí.
2: I que ara la gent, els espectadors o algú, continuen mantenint el carnet estrenat i
0: sí,
2: les mateixes coses, no?
0: Sí, sí.
2: Sí. Està bé.
3: Sí, no, molt contents, el que dèiem al principi, amb l'acollida, perquè ja és el que dèiem fa un moment, que tenim quasi tot venut, o sigui, reservat, vull dir que hem començat amb una resposta molt bona del públic, eh? Això ens anima molt.
2: això està bé.
3: És un molt bon símptoma.
2: I que la gent doni suport malgrat les dificultats, doncs, de que...
3: Sí, que és un any especial.
2: Trencat, menys localitats amb els altres jocs i així, però bueno, en fi,

0: esperem que se superarà bé, que a l'abril ja tornarem a tenir teatre.
1: Sí, vaja, jo no ho dubto. Si no, ja faran embranzida. Vull dir, sí, home, a vegades es relaxen.
0: No, perquè ja teniu la programació contractada.
1: Clar,
2: sí, sí, tenim.
0: Sí, sí, per això. No us vaig a dir que me digueu coses, però en qualsevol cas, clar, això són compromisos que si després...
1: Sí, sí, no, és un compromís. Jo m'imagino que nosaltres no tenim recursos, però vull dir, si arriba el moment al dia i... posaran el qui sigui perquè això estigui a punt.
0: A veure, que hi ha eleccions municipals i no podem tenir en compte, eh? Que no ve del teatre a l'hora que toca. Clar.
2: No, vull dir, l'Ajuntament té programació infantil i la té prevista per l'abril. Per tant, jo... I programació...
0: Sí, són els primers interessats.
2: I programació d'escoles, vull dir que...
0: Sí, sí, sí.
2: Tothom té el programa de l'abril, o sigui que l'abril ha d'estar...
0: Bueno, creuem els dits, llavors.
1: Sí.
0: Doncs si no voleu afegir res més, us tancarem un tema musical. Aquesta vegada m'ho he posat una mica difícil, perquè no trobava res, llavors vaig escombrar una mica cap a casa, i posaré un tema d'una de les pel·lícules de Jerry Lewis, que és un tema fantàstic, del Kumbasi, que sona un espia en Hollywood. Ni me'n recordo si posem aquest fragment o no, però la música és tan bona que dic, la posem. Se suposa que el Jerry Lewis està fent les seves coses mentre sona aquesta música.
1: Segur.
0: Però en qualsevol cas, us animo que vingueu a riure amb el Jerry Lewis.
1: Sí.
0: I si us sembla, doncs ja tornarem a parlar quan estigui el teatre obert, que serà doncs, a partir de la programació de març. No, que no estarà obert encara. Llavors,
2: no estarà obert.
0: Ja m'explicareu el que fareu aquest mes i en qualsevol cas i la resta fins a finals de temporada. I ara, doncs, en fi, gràcies per venir, per vostre temps, i ens quedem amb aquest tema del Kumbasi amb el Jerry Lewis, que no l'escoltareu, s'hauria de veure, amb aquesta de la pel·lícula Un espia en Hollywood.

0: L'hora dels adéus.
1: Doncs sí, la setmana passada moria als 92 anys el director Gonzalo Suárez, un home que precisament aquest dijous d'aquesta setmana se l'esperava a la Filmoteca per retre-li l'homenatge, perquè va ser l'últim Goya d'honor, i llavors hi ha una col·laboració entre l'Acadèmia Catalana i l'Acadèmia de... Perdó, la Filmoteca Espanyola i la Filmoteca de Catalunya, i en la qual, doncs, a la Filmoteca de Catalunya s'acull a l'últim premi de Goya d'honor amb una projecció i ve el convidat, i a Madrid es fa l'homenatge al Gaudí d'honor. Llavors, doncs, el Gonzalo Suárez va recollir el Goya d'honor precisament a Barcelona fa uns mesos, que és una ciutat que era molt important per ell perquè va començar a fer les seves pel·lícules aquí. Unes pel·lícules com Ditirambo o El estranyo caso del doctor Fausto o Aom, que s'englobava molt amb aquell moviment una mica estrany, com de cinema més experimental. De fet, ell era també escriptor i, de fet, va adaptar moltes... Era guionista també la majoria de les seves pel·lícules. També va adaptar algunes de les seves novel·les i algunes vegades feia fins i tot aparicions com a actor amb les seves pel·lícules amb uns altres. La seva carrera, al marge d'aquests títols inicials, després va tenir una etapa més comercial amb Morbo, per exemple, l'Anna Belén, El diablo con amor, La loba i la paloma. Va adaptar Pérez Gardós amb La regenta, una obra bastant ben apreciada. Beatriz Parranda, ja aquí ja va començar també el seu cinema més personal, Parranda, Reina Zanahoria, Epílogo, que és precisament la pel·lícula escollida per fer-li aquest homenatge, que es manté. L'homenatge es manté, estarà la presidenta de l'Acadèmia Catalana, la Judit Collell, i també sembla ser que estarà des de Madrid, parlarà el president o el vicepresident de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, perquè evidentment no es pot deixar de fer l'homenatge, per molt que serà una mica, doncs, més trist per recordar, doncs, que ha mort pocs dies abans d'aquest homenatge. A l'any 88, Gonzalo Suárez va fer una de les seves pel·lícules més celebrades i que va tenir més ressò internacional, Remando al viento. A més, era una pel·lícula rodada en anglès amb el Hugh Grant. Era la història de com es va fer el mite de Frankenstein amb aquella reunió allà a Suïssa. Amb aquesta pel·lícula, per exemple, va guanyar el premi del millor director a Sant Sebastián, també el Sant Jordi, la millor pel·lícula espanyola, va estar nominat al Goya al guion, va guanyar el Fotogrames de Plata al millor film espanyol i va guanyar el Goya com a millor director. Després, el 92, faria també una aproximació molt especial a la figura de Don Juan amb la pel·lícula Don Juan en los Infiernos amb el Fernando Guillem. Va treballar també, va fer El detective La Muerte, que va estar nominat al Goya com a millor guió original, Mi nombre es Sombra. El 2000 va fer una comèdia molt agradable, que era una novel·la seva, que es deia El portero, que també va estar nominat al Goya al millor guió adaptat. Va fer també Oviedo Express. Amb aquesta pel·lícula va tenir molt mala crítica i fins i tot crec que el van nominar o el van premiar com amb un ioga el pitjor director. I després la seva última pel·lícula és el 2021, que es deia, és un curtmetratge que es deia Ales de Tiniebla. El 2011 li van donar una Maria honorífica al Festival de Sitges. El 2013 també va guanyar el Fotogrames de Plata honorífic, i com us deia, doncs, el 2026, amb l'última cerimònia dels Premis Goya que es van fer a Barcelona, li van donar el Premi honorífic, el Goya d'honor, que ell va venir a recollir. I és una pena, doncs, perquè s'ha deixat, com us dic, als 92 anys. Era un home molt, molt lúcid, un home molt cultivat, molt educat també, molt culte, i en fi, és una pèrdua d'aquestes, doncs, pel cinema i per la cultura espanyola, doncs, realment el que es diu irreparable. Anem a fer un homenatge amb tres temes de les seves pel·lícules. Concretament escoltarem la música per al Portero, que la va fer Carles Casas. Després escoltarem El detective i la muerte amb música de Suso Saiz, i acabarem amb la música que va fer Alejandro Masó per Don Juan de los Infiernos.

Doncs sí, anem al teatre. Començarem per una obra que ja no es pot veure perquè la vam fer al Teatre Nacional de Catalunya la setmana passada, només dos dies, l'1 i el 2, que era Songe. Diu, a partir del somni d'una nit d'estiu, i barrejava també al final la comèdia sin título de Federico García Lorca. Un espectacle multidisciplinari en l'aspecte de que sortien 14 intèrprets de diferents llengües amb direcció de Marcial Difonso de Bo. Un espectacle que estava parlat en francès, en anglès, en castellà i en català. Per mi el principal problema va ser seguir la velocitat en què parlaven i sortien els subtítols, perquè segons on està situat, si estan els subtítols, havien quatre pantalles de subtítols, dues a dalt i dues a baix. Les de dalt impossibles si estàs molt a la vora, i les de baix segons com te tapen. En qualsevol cas, evidentment, anàvem fent el somni de nit d'estiu de Shakespeare, que és una comèdia, però en fragments, i bueno, sortia algun vestuari bastant lluit i així, però en fi, a mi durava més de dues hores i potser amb aquest fet de que no podia seguir bé més subtítols, se'm va fer una mica la feixuga de seguir. Hem anat també al Liceu a veure la nova temporada que ha començat amb una nova reposició de la Ida de Giuseppe Verdi, una òpera que va ser un encàrrec que es va fer per al Teatre Italià del Caire, on es va estrenar el 24 de desembre de 1871, i després a Itàlia, allò que va ser diguéssim l'estrena europea primer va ser el 1872 a La Scala, i a Barcelona es va estrenar a l'abril de 1876 amb llavors el Teatre Principal. El que ja va ser el Gran Teatre del Liceu no va arribar fins al 1877. En total, des de llavors fins a aquestes funcions d'ara, Aïda és una de les òperes més representades al Liceu, amb 468 funcions. Evidentment és una de les òperes més populars de Verdi. Ens explica, Aïda és una esclava etíop, en realitat és una princesa, però ella és esclava dels egipcis i el poble, doncs, bueno, el guerrer egipci està enamorat d'ella i ella d'ell, però la filla del faraó doncs també està enamorada del mateix, del Radamés, i al final, doncs, què passa? El que passa sempre, doncs, hi ha una mica de traïció i una mort. A més, el muntatge... doncs és un muntatge, per cert, que tot cantat, la majoria dels cantants són cantants russos. Això va motivar, per exemple, el dia que vaig anar-hi jo hi havia una protesta davant del Teatre Liceu de gent d'Ucraïna que protestava precisament perquè aquests actors russos. He de dir que la que fa d'Aïda, la funció que jo vaig veure va ser l'estupenda Anna de Bredko, que es va guanyar diverses ovacions sonades al llarg de la funció, amb un muntatge de la Shirin Neshat, en la qual doncs, a vegades han fet una Aïda amb decorats d'aquells originals que feia un mestre català, que ara no recordo el nom, però en qualsevol cas ara no, ara han fet com una espècie de decorat que és com un cub, que es va separant, i allò sí, bueno, i a vegades també bastant de color gris amb el vestuari, doncs ara pot ser blanca, la filla del faraó o lila, o la gent dels sacerdots que surten amb aquelles túniques vermelles, bastant vistós, i bueno, una obra doncs, que es deixa veure gustosament. I sense deixar l'apartat musical, hem de recomanar el Després de Nosaltres, un musical de petit format que s'està fent a l'Espai Texas, on ja la van fer la temporada passada i ara torna, on estarà fins al 15 de novembre. Per cert, aquesta Aïda, si voleu anar a veure, encara té funcions fins al 15 d'octubre, però el 25 d'octubre s'estrenarà dins de la nova política aquesta del Liceu Digital. Doncs Després de Nosaltres és una obra musical que ha dirigit i ha escrit el Jumon Erra, i que té música de Miquel Tejada. I és una història de dos examants que se troben, són la Júlia Jové i el Xavi Navarro, i que han trencat, però ell es presenta a casa d'ell, que ha marxat a viure aquí al Vallès, i cada vegada que es presenta, doncs, en certa manera, amb ell se li provoca un cert desencís, perquè ella sembla que no vulgui trencar la relació, tampoc és que la vulgui recuperar, només vol mantenir l'amistat, mentre que ell és més reaci això. De fet, el subtítol de l'obra és es pot ser amic d'una exparella? Aquest és el conflicte. De fet, l'obra adapta i no dissimula una obra escrita, l'única obra de teatre que va escriure el cineasta Eric Rohmer, que es deia Trio en Vivemoy, que es va estrenar a França el 1888,
1988, i que poc a poc temps després, per exemple, es va veure ja un muntatge català amb el Pep Montner i la Sílvia Munt, i hi ha altres, i també en castellà. El programa no recull exactament que sigui una adaptació concreta. Amb aquella obra era concretament les diverses trobades que feien dos examants i les seves xerrades, no? Llavors aquí totes aquestes trobades van sortint, però una mica per potser dissimular que és una adaptació, tot i que se cita concretament a Eric Rohmer dient que va ser el protagonista quan van anar a veure una pel·lícula seva, doncs d'una tarda molt, molt memorable en la vida d'aquesta parella, doncs, però el programa no recull que sigui una adaptació, i per dissimular-ho, com us dic, doncs col·loquen, per exemple, tota una relació entre el que és el personatge d'ella amb la seva germana i el personatge d'ell amb un productor musical, perquè el noi és compositor de bandes sonores i hi ha un productor que li ha demanat que faci la música per un documental. I a més, ella constantment amb aquestes trobades li parla d'un nou amant que té, que és un home que té un negoci de patinets que després sortirà una cosa tèrbola. Aquests personatges, el patinets no surten, però la germana i el productor sí que apareixen, que són interpretats per els mateixos protagonistes, que a vegades es canvien posant-se un xal, canviant una peça de roba, i així amb unes transicions que són molt, molt dinàmiques, i l'obra doncs funciona molt, la veritat és que molt bé. El Texas és un espai molt funcional, té aquelles dues grades laterals, i els actors entren i surten, a vegades fins i tot es fan passar per algun empleat del propi Texas. També tenen la pianista, l'Andrea Mir, que els hi toca els temes i que canten en directe, i és una comèdia musical doncs molt fresca, que té aquest toc sentimental, una mica emotiu a moments, i on els dos actors, aquests joves actors, que diuen que són parella a la vida real, no ho sé jo, però en fi, en qualsevol cas, estan francament molt bé. I en aquest cas hem demanat si tenien música, i sí que la tenien, i ens han enviat, així que l'aprofitarem, i ara escoltarem un dels temes que es canten, que és precisament el que dona títol a l'obra, Després de nosaltres. La música, com us deia, de Miquel Tejada.

0: I seguim amb més teatre i també la cartellera. Per exemple, hem anat a veure també a la Sala Beckett l'obra El pessimismo alegre, entre parèntesis, mi suicidio. Sembla una contradicció, però Mario Gas, que és qui ens explica això, és un text que va escriure un home que va existir de veritat i que es va suïcidar, que és Henri Rourde, francès, era un professor de matemàtiques, també presentat doncs, com un pedagog, escriptor, lliure pensador, humanista, humanista, hedonista i llibertari. I llavors, doncs, a través d'aquest text, representa que ell li va escriure com una mena de fullet o carta de despedida amb un amic seu abans de despedir-se, cosa que va fer el 7 de novembre de 1925. I doncs, a través d'aquest text i el que va fent el Mario Gas, que va estrenar aquest espectacle a Madrid fa 20 anys i ha corregut per tots els escenaris d'Espanya i ara finalment li quedava a la seva ciutat natal i el pot fer a la Sala Beckett fins al proper diumenge, dia 11. Llavors és un text molt, molt, molt vital, malgrat el tema que toca, a partir del qual aquest personatge ens va desgranant una mica tot el que és el seu punt de vista sobre temes molt diversos, de caràcter personal, opinions a l'amor, educació, al capitalisme, al matrimoni, l'escola, el desig, l'amistat, etc. O sigui, veieu, temes fonamentals dins de les relacions humanes i de la pròpia personalitat. I la veritat és que Mario Gas, amb una afinada direcció, en aquest cas de Fernando Bernués, que ha fet un escenari, explica Mario Gas amb el programa que ell, quan va estrenar això, tenia com una espècie d'aula universitària i se suposava que feia una classe magistral. I aquí no, aquí veiem un home que entra en un despatx, en un carrer que està plovent i plou al fons del teatre de la Sala Beckett i entra en una sala on te deixa l'abric i té un petit despatxet i una cadireta, una cadira, i llavors ell s'aixeca i fins i tot doncs, se pot acostar al públic. La veritat és que està francament molt bé, és una obra que es va escriure, doncs, fixeu, el 1925, quan es va suïcidar aquest senyor, però que toca uns temes que realment tenen molta actualitat i alguns conceptes, francament, estan presents i són totalment molt, molt, molt vigents, sobretot quan parla de qüestions socials com capitalisme o socialisme, és la veritat que és la lucidesa que transmet, és increïble. I també hem anat al Teatre Nacional de Catalunya, en aquest cas a la Sala Petita, a veure El Cadell, l'última obra de Josep Maria Miró, que també la dirigeix, on s'estarà fent fins al dia 1 de novembre. És el mateix autor del cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest joc, per cert, una obra que s'estrenarà properament en anglès a Nova York. A veure, El Cadell vol dir l'hereu, i l'obra passa en una casa pairal catalana i tota ella constitueix una nissaga de diverses generacions de persones d'aquella família. A partir de l'hereu, que és el que realment amb les cases pairals, doncs, diguéssim, és el que s'emporta l'herència, no? De la casa, dels béns. Malgrat que, com passa aquí, amb aquesta nissaga predominen les dones, però aquestes que són com unes columnes vertebrals de moltes de les coses que passen, però en realitat estan sempre supeditades doncs a la figura de l'hereu aquest cadell que està interpretat amb les diverses generacions que surt per el Marc Tarrida, que per altra banda és l'únic intèrpret masculí de la història. Perdó, no és l'únic intèrpret masculí perquè està el Roberto G. Alonso, però aquest fa d'una de les personatges femenins, perquè és un transformista. De fet, tots els personatges tenen, que tots són dones, doncs cap d'elles té un nom, diguéssim, doncs Pepeta o Maria, el que sigui. No, són la recollida, la pètals, l'estranya, la incerta, la fura, la cadernera o la garça, que són dos personatges diferents fet per la mateixa actriu, i la tieta. I darrere d'aquests noms doncs, tenim a grans actrius, com Rosa Renom és la tieta, l'Alba Pujol és cadernera i garça, Laura Márquez és la fura, Roberto G. Alonso és la incerta, Lourdes Barba és la pètals, la Marcia Cisteró és l'estranya i la Mercè Rànaga és la recollida, que a més li donen potser el moment monòleg més llarg que té amb unes intervencions. Ella representaria que seria com de l'última generació d'aquestes dones i realment déu-m'hi-do tot el que li deixa anar per la boca el Josep Maria Miró li ha escrit perquè digui que ella a més ho fa d'una manera brutal. A veure, el personatge del Marc Terrida també va representar diversos tipus de masculinitat. I és una obra que també s'allarga. El programa diu que dura 2 hores i quart, en realitat dura 2 hores i mitja, eh? I potser té una... No hi ha descans, però potser la primera part, quan el Marc Terrida comença... Té una posada en escena molt poc naturalista. D'entrada és molt fosca, quasi tot és negre. Tots els personatges que surten, de totes les dones que surten, fins que arriba la Mercè Rànega, totes van de negre. A vegades queden en algun moment, en algun racó de l'escenari, il·luminades, això sí, per un foco, no? I intervenen, però no és una interpretació realista, en el sentit de dir que estan explicant alguna cosa i llavors hi ha un diàleg natural entre els dos personatges. No, a lo millor, doncs, algú diu, i ell va dir, i el Marc Terrida o qui parli, doncs, i ell va dir això, i llavors ho diu ella, no? O d'aquell personatge, no surt aquell personatge parlant, no? I a vegades jo dic que estan situats en llocs de diferents maneres a l'escenari, perquè pràcticament no hi ha escenografia fins a un moment concret, precisament el de la Mercè Rànega, en què sí apareix una escenografia, i aquest monòleg que té, en realitat no seria un monòleg, en realitat és un diàleg amb un dels éssers masculins de la història, però tot ho manté ella així. Bueno, a mi l'obra m'ha agradat, la veritat és que molt interessant. Potser és una mica enrevessada amb aquestes presentacions entre quan apareix un personatge, quan desapareix, de la forma que desapareix, i també he de dir que en la primera part potser és una mica més discursiva, amb aquesta manera com es van presentant els personatges, i després amb l'última... Després de l'aparició de la Mercè Rànega, que ella triga a sortir, jo diria que bombé una hora i mitja o així, llavors queda com 3/4 d'hora o 50 minuts més en què hi ha tota una sèrie de fets dramàtics, que potser s'acumulen una mica, i això fa que tingui un ritme una mica irregular. Però realment és un teatre interessant, un teatre... exigent amb l'espectador, cosa que sempre és, sobretot per la manera com està fet i la manera com està plantejat, i segons explica el propi Josep Maria Miró, doncs ell s'ha volgut acostar una mica a la tradició del gran teatre que diu que ell admira i estima, que són doncs Santiago Rossinyol, Àngel Guimerà, Víctor Català o el Josep Maria Benet i Jornet. Evidentment, ja us dic, no fa un teatre realista en l'aspecte que oferien aquests autors, però sí que juga molt doncs amb aquesta tradició de la casa pairal. A la casa és com un altre personatge en el qual doncs recull amb les seves parets doncs aquests secrets, aquestes mentides, aquests fets, aquests desitjos, aquests dolors, aquestes coses, que frustracions que tenen, o anells que poden tenir tots els personatges, i a més cada vegada que apareix una d'aquestes grans actrius doncs tenen un gran moment i estan francament molt bé, i l'obra, que és coral, doncs acaba resultant que t'acaba agradant força. Anem a repassar la cartellera abans d'entrar doncs en cinema. Recordem, aquest dijous tenim Nits de Música a Ripollet en la primera sessió dedicada a Jerry Lewis. Després el dilluns és el dia del Pilar, i el Centre Aragonès de Ripollet fa tota una sèrie d'actes durant el dia, i entre ells, doncs, per exemple, a partir de les 6 de la tarda hi ha un gran festival de jotes. I després, el dimarts que ve, que és dimarts 13, a la Biblioteca Municipal, a partir de 6:45, es fa llegir el teatre, i precisament l'obra que es llegirà, i suposo que s'analitzarà, és El Cadell, amb un acte que fa la Mònica López i Amic del Teatre. Després, a l'Auditori de Sant Cugat, el dia 9, ja Per fi me'n vaig, amb el Carles Sanz. A Cerdanyola, per una banda, tenim el Festival de Blues, que els dies 7 actua a Duo Costalago, a la Sala Granados, i a la mateixa sala, el dia 9, actua a Luna Duet. I, a més, s'està celebrant també, o s'estarà celebrant, la primera mostra de teatre de Cerdanyola del Vallès amb companyies amateurs. Se celebra el 50 aniversari del GAT, i precisament el divendres 9 d'octubre actua el grup d'amics del teatre de Ripollet fent Terra Baixa. Quan van venir aquí ens ho van explicar, el muntatge està francament molt bé, doncs si algú no el pot veure aquí a Ripollet, que sapigueu que el divendres, el dia 9, a les 8 del vespre, a l'Ateneu de Cerdanyola, teniu una nova oportunitat de veure els amics del teatre. El Tantarantana s'acaba l'Hora de l'Estrella i el Cor Eo Flames, i arribarà el dia 12 Harry Maguada. Després, per exemple, el Teatre Lliure acaba l'Òpera dels Tres Rals. A veure, el dia 13 fan Teatre i Democràcia, que és, bueno, això forma part del Biennal del Pensament del Centre de Cultura Contemporània. i s'acaba, com us deia, el diumenge de l'òpera dels Tres Rals. Al Teatre Apolo, a veure, fan el dia 10, fan El Ladró d'Aràbia, que estarà fins al novembre. Després, a la Sala Beckett, a part de que s'acaba la de El pessimisme alegre, Mi suicidio, estrenaran el dia 7 Fama, Fomo, Fumo, de Claude Hernández i Zaida Lloveras Miralles i Lucas Roma. A la Sala Atrium reposen Impossible, un gran text de Henry De Luca, que jo ja vaig veure la temporada passada, que us vaig recomanar molt, amb el Luca, amb el Lluís Soler i el... em sembla que és el Bernat Quintana, francament, un text absolutament apassionant, per tant, val la pena tornar-lo a veure a partir del 6 d'octubre fins a finals de mes. Al Teatre Raval estrenen Vientos del Pueblo, el Pep Tussart s'acosta amb aquesta vegada al poeta Miguel Hernández, i per tant, doncs, també val la pena a veure si la podem anar a veure. A la Sala Herbrec Hotel, a veure, acaba aquest diumenge la Ella i Màquina, i a partir del dia 12 estarà el Pere Arquilué fent el coral romput, que són poemes del Vicenç Andreu Estellers i amb el Toti Soler, i també amb guitarra que tocarà Carles Coronado. Després, al Teatre del Maldà estrena Lo de Jaume I, és una comèdia també. Al Teatre Goya aquest cap de setmana acaba el Lluís Omar, que està fent El gran inquisidor de Dostoievski, també amb música del Messias i així. Jo no l'he pogut anar a veure, no sé si podré. I el dia 10 es faran Buen rollistes. Després tenim el Teatre de Sants, es fa De matinada, d'Antonio Buero Vallejo, que es farà aquest dissabte i aquest diumenge a les 6 de la tarda. I després al Teatre Gaudí també acaba el musical Les ungles. I després el Tendrament també s'acaba al Teatre Acadèmia. El SAT acaba la Júlia i el Tauró, i després tenim, a partir del dia 9 fins a l'1 de novembre, s'estarà celebrant el 21è Festival Internacional de Puccinellis a La Puntual, que és el teatre dedicat a les Puccinellis de Barcelona. Entre el 9 i l'11 d'octubre l'espectacle que es podrà veure és Caminos, de la companyia de Maria Parrato. Després hi ha altres espectacles que cada setmana us ho aniré dient. I també té lloc a Barcelona, entre el 7 i l'11 d'octubre, el Festival Internacional de Màgia Barcelona, Vila Màgica. I llavors, al Centre Artesà Tradicionarius es farà la gala inaugural amb un tas de màgia. Després haurà el dia 8 haurà el Golem, el concurs Fructuós Canonge, i la gala dels premiats. El divendres 9 es farà a l'Autèntica Teatre màgia per infants i màgia familiar còmica amb el Coi de la Bruguera. El dia 10, al Varios Jocs de Gràcia, es farà màgia a la plaça d'en Joanic, màgia de prop, gala solidària i màgica còmica jove. I el dia 11, màgia a la plaça d'en Joanic i gala internacional en dues sessions. Doncs venem a tancar l'apartat de teatre recordant un altre tema del musical Després de nosaltres, que s'està fent a l'Espai Texas. Concretament escoltarem la cançó d'ella.
1: No et contesto les trucades, deixo les coses penjades, creu-me, no és per tu.

Ens ha costat molt ser germanes. Ens ha costat riure plegades. Quina sort tenir-te tan a prop. Ens hem fet grans.

Doncs sí, tenim algunes pel·lícules per parlar. Per exemple, una que es va estrenar la setmana passada amb algun cine d'aquestes sales petites i que encara està, que és la pel·lícula argentina La noche está marchándose ya, una pel·lícula dirigida per Ezequiel Salinas i Ramiro Soncini. Una pel·lícula curiosa, és en blanc i negre, passa en un cinema on el protagonista de la història treballa com a projeccionista i resulta que amb un cineclub que al final quedarà tancat, però ell decideix acceptar la feina de sereno i de quedar-se doncs, una mica doncs, com a vigilant de la zona, i farà d'aquell local de cinema doncs, la seva casa, on a més tindrà accés a tota la filmoteca i es anirà projectant pel·lícules que van sortint aquests fragments, i a més anirà recollint també tota una petita comunitat de gent, des d'una noia que fa una espècie d'influencer, que filma els seus vídeos allà dintre, i altres personatges que el començaran a acompanyar, evidentment al final s'acaba descobrint tot, però bueno, no deixa de ser una pica curiosa, sobretot per la cinefilia que desprèn. Després s'ha estrenat Lucky Strike, que és una pica nord-americana dirigida per Rod Lurie. Lucky Strike també és el nom d'una marca de tabac, i això ho dic perquè no per fer publicitat, sinó perquè és molt important en la trama, ja que constantment estan fumant aquest Lucky Strike, i sembla ser que estem a la batalla de les Ardenes, o sigui, ja s'havia produït el desembarcament de Normandia, estem al desembre de 1944, però encara l'exèrcit alemany no està derrotat. Jo no sé si aquesta és una història real o no, la batalla de les Ardenes sí que ho va ser-ho. En qualsevol cas, aquí tenim amb uns soldat que és el que capitaneja un petit batalló de soldats que té que anar a posar uns explosius en una carretera perquè no passin els nazis amb els seus tancs, i allà diguéssim que seran tots acribillats i només es salvarà aquest oficial, que està interpretat per Scott Eastwood, que és fill de Clint Eastwood, i no pot amagar-ho perquè és que són clavats, o sigui, en segons quins planos estàs veient el Clint Eastwood molt jove amb aquella inexpressivitat que també tenia el mateix actor, el seu pare, el que passa que potser el seu pare amb els anys va millorar, amb aquest home encara li costa una mica millorar. Bueno, doncs resulta que el fet de fumar Lucky Strike, ells expliquen que se fuma d'una manera determinada, que no se crema la marca, jo que sé, i això en un moment de clau concret, perquè aquest home tindrà que travessar quasi 30 quilòmetres de línies enemigues o així, fins a arribar on hi ha altres soldats aliats o nord-americans com ell, per poder-lo collir. Clar, evidentment li aniran passant moltes peripècies, bueno, en fi, és una mica d'hazanyes bèl·liques, d'aquelles doncs, que te pots creure o no, i que ja està, el cinema ha ofert aquestes històries moltes, moltes vegades. És una pel·lícula ben portada, però que francament un cop la veus te pots oblidar. I la més interessant de tota la setmana és evidentment El Digger, d'Alejandro González Iñárritu, el cineasta de Birman, Beautiful, Babel, El Renacido. Doncs torna a fer una pel·lícula en tots els aspectes grandiosa, que vol ser com molt èpica, és una enorme sàtira política i social, en la qual, això ho he llegit a diversos crítics, però és que també ho vaig pensar-ho jo quan l'estava veient. Evidentment, ell ha volgut fer una espècie de pel·lícula a l'estil del Teléfono Rojo de Kubrick. Allà recordem que havia... s'escapava un diguéssim que un militar nord-americà que s'escapava una mica de les normes, s'escapava i anava a tirar la bomba atòmica sobre Moscou, i allò generava doncs que el president americà intentés frenar amb el soviètic, i havia tota una sèrie de se criticava o se satiritzava a l'exèrcit, evidentment els polítics una mica tontos, i en fi, aquí doncs, també hi ha un militar un multimilionari, un gran capitalista, que és aquest Digger del títol, que interpreta Tom Cruise. Aquest home, el Tom Cruise, aquest any passat li van donar l'Òscar honorífic, i sens dubte vol guanyar un Òscar, i fa una interpretació radicalment diferent de totes les que l'hem vist en els últims anys, com aquest heroi doncs, del Top Gun o de les Missions Impossible. Un home amb panxa, envellit, així, i evidentment molt histriònic i amb ganes de guanyar un Òscar. Segurament el l'acabaran nominant. De fet, aquest mes, per cert, a la Filmoteca comença un cicle dedicat a Paul Thomas Anderson, i una de les pel·lícules que es podran veure és el Magnolia, on també conté una gran interpretació de Tom Cruise, que va ser nominada a l'Oscar com a actor secundari, tot i que no va guanyar. Doncs bé, aquest home Digger, que té una gran companyia petrolífera a Alaska, provoca una gran catàstrofe mundial al fet de que, per diguéssim, perquè no s'han preocupat prou el que sigui, s'acaba separant un gran iceberg de Groenlàndia, i aquest iceberg avança cap a Europa, on quan arribi doncs arrasarà sobretot la costa del Mar del Nord i Holanda i així. Bé, fins aquí podria explicar, perquè després la pel·lícula amaga algunes sorpreses,
algunes girs argumentals que no es poden explicar, però des de criticar doncs, aquest capitalisme desaforat, tornar a mostrar l'estupidesa dels polítics. Aquí amb un president americà interpretat per John Goodman, que realment no té res a veure, això sí, amb el Peter Sellers, quan el feia de president a la pel·lícula de Kubrick, perquè allà era potser el personatge més seriós de tot. Però, vaja, el militarisme d'aquests soldats que diuen, li tirem una bomba a l'iceberg i així, no? I mentre no s'escolten, doncs, en aquest cas, els científics. Amb això recorda una mica aquella pel·lícula de No mires arriba, que sortia Leonardo DiCaprio, en el qual també uns científics parlaven del gran desastre que s'avecinava amb aquell meteorit que venia i el puto caso que li feien amb ell. No, doncs aquí passa una mica amb el personatge que interpreta el Riz Ahmed. També surt la Sandra Hüller, que fa de fillastre, no, perdó, de germanastre del Tom Cruise. Quan comença el pico pensa, deuen ser pare i filla. No, és germanastre. El Tom Cruise diu, tinc 60 anys, però no per ser pare d'ella. No? I en qualsevol cas, com us dic, la pel·lícula té uns girs argumentals que no es poden explicar, però sí que fa també molt, molt palès el fet de que el món en general, doncs aquesta estupidesa humana que ens guia, que bueno, ja passen coses al món i potser doncs ens podem enriure, no?, de les coses que passen. En fi, hasta aquí puedo leer. En qualsevol cas, és una pel·lícula molt ambiciosa, molt irregular, una mica ampulosa, també se li nota les ganes a l'Iñárritu doncs de fer un cinema més enllà de la vida i que marqui i deixi marca, però vaja, per veure els actors que surten també està la Jesse Plemons, Jesse Plemons, que està bé, el Michael Stuhlbarg, o sigui que el repartiment està bé, i la pel·lícula, sobretot per al paper que fa el Tom Cruise, que a més, quan comença la pel·lícula el veus un milionari bastant imbècil, però d'aquells que t'agafa, que també té un discurs davant de les Nacions Unides, que també deixa-li anar tot el que li fa dir a l'Iñárritu. Algunes de les coses les pots compartir, però malgrat tot, al final, doncs, esclar, és això, no?, l'estupidesa de la societat. S'han estrenat altres pel·lícules que no hem pogut veure, per exemple, Deu Across the Borders, una mica filipina, La llegenda de la ballena cantora, una pel·lícula de dibuixos animats, s'ha estrenat una que es diu XY9, de David Huergo, Escalando l'Everest en sandàlies, una pel·lícula francesa, Verity, La sombra d'un enganyo, amb la Anne Hathaway i Dakota Johnson, basada en un bestseller, Nuda propietat, una altra pel·lícula espanyola sobre el problema doncs, de trobar pis, Narciso, una pel·lícula que parla d'un acte de repressió de la dictadura del Paraguai, que pot ser interessant, alguna d'aquestes les comentarem la setmana que ve, Sunny Dancer, o sigui, una pel·lícula sobre un campament de gent que té càncer, Sombra nòmada, Sempre vives, i em sembla que no me'n deixo cap més. També vull recordar que, per cert, no sé si els cinèfils fan sessions o no aquesta setmana, perquè la setmana passada van dir que feien una sessió de prova, jo no he rebut cap missatge dient que no la fan o que sí que la faran. Si fan sessió, tenien que fer Incontrolable, una pico que està francament molt bé, i recordo doncs, a la Filmoteca que estan fent el cicle de Paul Thomas Anderson, també la sessió del dijous dedicada al Goya d'Honor Gonzalo Suárez amb epílogo, a la setmana del cinecruisme català, amb pel·lícules com Pasolini, Un viatge en Itàlia, de Xavier Juncosa, o la The Miracle Worker, del Milagro de Sullivan, de Arthur Penn. S'acaba el cicle de les comèdies, en què me passa doctor, fan La invitació a la dansa, un musical molt desconegut de Gene Kelly amb les sessions infantil, i també hi ha un cicle dedicat a Simon Beaton dins del Festival de Cinema Jueu, i hi ha la restauració del mes, que és la pel·lícula Tasio. Nosaltres

Gabon, arriba, bones noites, bones noches, bona nit i benvinguts Jazzwomen and Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs vinga, com sempre ja estem disposats a començar, com totes les setmanes, i com sempre amb el record del nostre papi Cifu fent-nos nostra aquella frase seva que en castellà, i nosaltres la traduïm al català, deia així: benvinguts a aquest programa de jazz per tu que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor, amb tot el nostre afecte, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores locals que li donen suport, que l'emeten a través de les seves emissores d'AFM i que també hi ha diversos allotjaments de servei multimèdia, com són els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o a l'e-books, entre d'altres, i que també tenim aquesta adreça, aquesta és www.andreujazz.com, www.andreujazz.com. Si us ve de gust, des d'aquí us podeu apropar una miqueta més al nostre espai jazzístic i allà trobaràs doncs diversos enllaços, diversos links que et duran a llocs interessants d'això que tu i a mi, Jazzwomen and Jazzmen, ens agrada, el món del jazz. Bé, avui el nostre programa d'aquesta nit continua amb la biografia que vam encetar d'un gran, del nostre estimat Sonny Rollins. Per tant, dit tot això, espero que tingueu un bon programa i un bon jazz. El nostre espai d'aquesta nit comença així.

Bé, avui amb aquesta segona part, disposats a començar aquesta segona part amb homenatge a un dels grans gegants que ens va abandonar ni més ni menys que el passat 25 de maig. Nosaltres ja vam fer aquesta primera part que trobareu, si ho desitgeu, a través d'aquestes www.andreujazz.com amb diversos enllaços, i li dediquem, com no, la segona part a aquest gran gegant, com us he dit, el gran colós de la història del jazz, ni més ni menys que a Sonny Rollins. I ens vam quedar amb la primera part sobre l'any 1956, i hem de recordar que el 56, doncs bé, Sonny Rollins va començar a enregistrar el primer d'una sèrie d'enregistraments històrics publicats precisament amb el seu propi nom. I a més, amb tots ells va introduir la pràctica, ara bastant comú, de tocar bop en compàs 3-4. Va ser un dels grans innovadors, sobretot d'això, que ja s'havia fet, però que Sonny Rollins va ser el principal referent a seguir. Entre d'altres, el tema Saint Thomas, que avui escoltarem, va iniciar les seves exploracions dels patrons del calipso, i Blue Seven, un dels temes que sentirem avui, ho avancem, va ser aclamat per Gunther Schuller com a demostració d'una nova manera, va dir ell, d'improvisar temàtica, en la que el solista, com a demostració d'aquesta manera única i intransferible, desenvolupa motius extrets del seu tema, o sigui, de la seva pròpia idea en quant a la melodia, doncs extreu totes aquestes possibilitats. Way of West, un altre dels àlbums, aquest del 57, que també seguirem avui, va ser el primer àlbum de Rollins, amb un trio de saxo, contrabaix i bateria. Ahir Sonny Rollins ens va oferir una solució a les, diríem, les seves dificultats de llarga data amb pianistes incompatibles, i va exemplificar la seva ingeniosa capacitat per improvisar sobre material trivial. Sabem que Sonny Rollins tenia certa dificultat a l'hora d'escollir alguns pianistes. Wagon Wheels o I'm a Hulk Hogan, o per exemple aquell It Could Happen to You, també del 57, van ser el primer d'una llarga sèrie d'enregistraments en solitari sense acompanyament. I després va aparèixer el 58 el The Freedom Suite, que van presagiar les postures polítiques adoptades en el jazz a la dècada dels 60. Durant els anys 1956 a 1958, Rollins va ser àmpliament considerat el saxofonista tenor més talentós i innovador del jazz. Doncs bé, nosaltres ens quedarem repassant una miqueta aquest període amb el qual hem presentat una mica de què anirà avui al nostre espai, i recordareu que ens vam quedar amb aquella magnífica intervenció, a part de, ja sabeu que al final us oferim concert de Sonny Rollins a la part final del programa, dedicat més o menys per aquestes èpoques. Amb l'edició número 1 vam anar al Village, amb aquesta ocasió anirem a un altre lloc que ara no us desvello, però ens havíem quedat amb el quintet de Clifford Brown i Max Roach, recordeu? Pues bé, anem a escollir una col·laboració indispensable que té que estar a totes les bones biografies, discografies de Sonny Rollins, i és el que va enregistrar ell als estudis Van Gelder a Hackensack el dia 24 de maig de 1956, i en aquesta ocasió amb qui? Pues això, sota el títol de Sonny Rollins Quartet with John Coltrane, va aparèixer aquest meravellós àlbum que duia per títol Tenor Madness. Pues bé, anem en companyia de Rollins i Coltrane i recordem aquest enregistrament històric del 24 de maig del 56, aquest Tenor Madness, amb Sonny Rollins al tenor, John Coltrane al tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabaix, Philly Joe Jones a la bateria, i aquesta obra mestra, aquest Tenor Madness, comencem amb aquest blues, aquest meravellós històric blues, en companyia de Rollins i John Coltrane.

Caram, eh? Un bon tros de història que ens acabem d'emportar amb aquesta segona part a la biografia de Sonny Rollins. I en aquesta ocasió, Sonny Rollins, al costat del gran quintet dels 50 de Miles, el seu gran primer quintet de la història del jazz, de Miles Davis, que eren doncs, al costat de John Coltrane, de Red Garland, de Paul Chambers i de Philly Joe Jones, que eren aquest gran quintet de Miles dels anys 50. I el tema que escoltàvem, aquest Tenor Madness, aquesta peça que és doncs bé, un blues de 12 compassos, un tema que dura aproximadament 12 minuts 16 segons i que, bé, l'estructura dels solos és especialment interessant perquè després d'aquests solos individuals, doncs, ja hem escoltat que hi havia una llarga secció de quatres entre els músics. I començava a obrir foc John Coltrane, que és qui obre les improvisacions, fa aproximadament, ha fet 7 coros de blues magnífic, això sí, deixant ben entès que en aquell moment ell, al igual que Rollins, no ens oblidem, era un dels models d'improvisació més avançats, per no dir el més avançat del moment. Ja estàvem en aquell any on ja John Coltrane començava a emergir de manera notable, al igual que paral·lelament Sonny Rollins, que és el que agafa el relleu de Coltrane i després desenvolupa el seu solo. El solo possiblement de John Coltrane més contemporani, més modern, més accelerat, jo crec que el de Sonny Rollins encara jugant més sobre la melodia, més humorística, més diria jo, més terrenal i més intens. Aquestes són les meves apreciacions. Després apareixia el primer solo de piano després dels dos tenors de Red Garland, com sempre amb aquest equilibri seu incombustible, i com no després el gran mestre Paul Chambers del contrabaix, que bueno, ens brindava un solo de baix bueno, relativament breu per la llargada del tema. I després venia una de les parts estel·lars del tema, que era bueno, aquests intercanvis de quatres on Coltrane i Rollins, Coltrane primer, Sonny Rollins després, doncs, com es diria en castellà, se baten el cobre amb Philly Joe Jones desenvolupant doncs, aquests quatres magnífics. Després, posteriorment, hem escoltat com tornen a aparèixer Coltrane i Rollins amb nous intercanvis per acabar el tema, tornar-lo a reexposar i deixar aquest trosset d'història avui amb el nostre espai, recordant aquest gran trobament entre aquests dos monstres i aquest Tenor Madness, recordem, del 24 de maig del 56, ahir estaven, com no, Sonny Rollins el tenor, en companyia de John Coltrane, també el tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al baix i Philly Joe Jones a la bateria, ja sabeu, el quintet de Miles d'aquella època. Bé, i ens anem pel que molts de nosaltres, jo diria per una immensa majoria, és el gran disc de Sonny Rollins. Ens anem ni més ni menys que amb aquest saxofon Colossus. El disc més, un dels discos històrics més emblemàtics de la història del jazz, un d'aquests discos que molts de nosaltres tenim com la referència quan volem sentir una obra mestra, perquè tot ell, des de principi a fi, és una autèntica obra mestra. Però no ens podem estar també de continuar amb blues. I és que anem amb aquest Blues 7. Aquest extraordinari tema, jo diria galàctic tema, que representa un abans i un després, com tot el disc, de Sonny Rollins. I què té d'especial aquest Blues 7? Doncs bé, que la peça està basada en una estructura de blues, també com l'anterior, de 12 compassos, amb si bemol. Està a un tempo mitjà de swing, però el més interessant és que Rollins no tracta el blues com una simple seqüència de canvis sobre el qual improvisar, sinó que el que fa és extreure material melòdic del propi tema i transformar-lo durant la improvisació. Anem a escoltar-ho? Doncs anem a sentir aquesta meravella, aquesta obra mestra que pertany a aquest saxofon Colossus, enregistrat el 22 de juny de 1956 i en companyia d'ells ni més ni menys que Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabaix i Max Roach, ni més ni menys, a la bateria. Van Gelder Studios, Hackensack, New Jersey, 22 de juny 1956 i aquest tros d'història, aquest inoblidable Blues 7. Fixeu-vos amb què fa el mestre Sonny Rollins.

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

un tros d'història enorme que acabem d'escoltar, i vosaltres, els bons, les bones jazzwoman, els bons jazzman, doncs esteu segurs de que el que veu de sentir és tota, com dic, una obra mestra indiscutible. Perquè estem al davant d'aquest àlbum, aquest Saxophone Colossus, que aquest Blue Seven al costat de tots els temes que inclouen aquest àlbum, com el You Don't Know What Love Is, el Saint Thomas, el Stroke Road o el Moritat mateix, són una autèntica obra mestra musical del segle XX. I com deia en Sonny Rollins, mostrant-nos aquesta sensació tan narrativa, tan especial, tan, com dient, ara faig un solo d'acords, o sigui, ell no sembla que ens digui, ara vaig a fer un solo d'acords sobre els acords i ja està. No, no, ell ens diu, què puc fer amb aquesta melodia? I aquesta és una de les raons per les quals aquest solo té una sensació tan narrativa, tan especial. A l'ordre de solos que hem sentit aquí, hem marcat, doncs, com no, Sonny Rollins, el primer d'ells, Tommy Flanagan, el segon dels solos, atenció a Max Roach, ara us dic el què, Max Roach el tercer, i Sonny Rollins després, i després un intercanvi entre Rollins i Roach, amb dos passatges breus per el senyor Duke Watkins, extraordinari també. Però, com us dic, hi ha un detall molt interessant, a part del que ens diu Rollins, que és amb el propi Max Roach. El solo de Max Roach no és un típic solo de bateria posat allà, doncs, bé, perquè toca i toca el tron de la bateria. No, no, no. Durant el solo de Max Roach, no sé si heu apreciat com manté present aquesta estructura harmònica i melòdica del blues, de la pròpia, del propi blues que estava narrant-nos Sonny Rollins, i de quina manera interpreta aquesta melòdica del tema i del propi blues. No està simplement acumulant, podríem dir, tecnicismes, redoblaments, accents i velocitat. No, no, no, no. El propi Max Roach, si fem una anàlisi detallada d'aquesta intervenció, està construint el solo sobre aquests canvis harmònics del Blue Seven, i fins i tot interpreta la melodia mitjançant el llenguatge de la bateria. Això, el solo de Max Roach és absolutament d'estudi, és una absoluta meravella, una absoluta obra mestra, com el de Rollins, aquesta narració, aquesta capacitat de poder fer amb un solo de blues bàsic, podríem dir així, podrien crear 20 temes més gràcies a la inventiva genial del gran Sonny Rollins. Ha de dir que Tommy Flanagan, a més, amb el disco és extraordinàriament discret. El seu piano mai competeix amb Sonny Rollins i li proporciona sempre aquest marc harmònic molt clar perquè, doncs bé, el saxofonista pugui desenvolupar extraordinàriament, com hem sentit, aquestes idees. I Doug Watkins, que també està ahí, és una peça fonamental per donar pes, sobretot pes i sobrietat al swing. El seu baix, juntament, com dèiem, amb Roach, proporcionen aquesta sensació de moviment constant, però mai excessivament carregat. Una absoluta obra mestra. Ahir ens hem quedat recordant aquest Blue Seven, que pertany a aquest gran saxofon Colossus, enregistrat el 22 de juny de 1956. Sonny Rollins al tenor, Tommy Flanagan al piano, Duke Watkins al contrabaix i Max Roach a la bateria. Tot una obra mestra.

Bé, i qui havia conegut, i això ho vam fer a la primera part molt bé i molt de prop a Sonny Rollins, va ser el propi Thelonious Monk. Doncs bé, ara tornem amb Thelonious Monk i tornem a un altre enregistrament d'aquests que, com el Blues 7, no pot faltar a la vostra discografia. En aquest cas, liderat pel nostre estimat Monk, i el títol de l'àlbum és aquest, ni més ni menys, que aquest Brilliant Corners. Ahir està el nostre estimat Sonny Rollins amb dues formacions, o sigui, una, podríem dir, amb Ernie Henry, el sexual, el propi Sonny Rollins, el tenor, Monk al piano, Oscar Pettiford al contrabaix i Max Roach a la bateria, amb el primer dels temes que escoltarem dintre d'aquest disc, que és ni més ni menys el Brilliant Corners. I després, el segon dels temes que escoltarem d'aquest disc, que aquest Bemsa Swing, aquests dos meravelloses composicions de Monk, i en aquesta ocasió ahir estarà acompanyat per Sonny Rollins, per Clark Terry a la trompeta, el propi Sonny Rollins al tenor, Thelonious Monk al piano, Paul Chambers al contrabaix i Max Roach a la bateria. El primer, el Brilliant Corners, enregistrat, això sí, dintre del mateix àlbum, el 15 d'octubre de 1955, i el segon, aquest Bemsa Swing, enregistrat el 7 de desembre de 1956, o sigui, quasi mes i mig després. Anem amb aquesta altra obra mestra, amb Monk, Rollins i aquest Brilliant Corners. Brilliant Corners i Bemsa Swing.

gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

Caram, caram, caram, eh? Ens hem quedat amb aquest àlbum enregistrat el 15 d'octubre de 1956, aquest Brilliant Corners, liderat en aquest cas per Thelonious Monk. I anem pels temes. Primer hem escoltat aquest Brilliant Corners, que és una peça, hem de dir, extraordinàriament difícil. És una d'aquestes composicions més complexes de Monk. La forma no és, podríem dir, la típica estructura regular de 32 compassos, sinó que el tema té seccions de longituds així molt irregulars, i a més Monk doncs fa que la banda alterni dos nivells de tempo. Vosaltres haureu apreciat doncs aquests dos nivells, que el primer doncs apareix en un tempo més contingut i després es passava a double time, a doble temps, i això era una gran dificultat. Fins i tot hem llegit que es van arribar a fer aproximadament 25 preses d'aquest tema, i la versió que coneixem a l'àlbum doncs va haver de ser muntada a partir fins i tot de diferents preses, perquè no hi havia una completament satisfactòria de principi a fi pel sempre exigent Thelonious Monk. I era Sonny Rollins precisament el que obria el tema amb el seu solo, era el primer solista, i feia el seu solo doncs bé, respectant molt clarament aquest caràcter melòdic del tema. I ell sí que afronta aquests canvis de tempo doncs bé, amb una seguretat absoluta, amb una manera doncs tranquil·la d'enfrontar-s'hi sense absolutament cap dificultat. Després apareixia Thelonious Monk al piano, doncs que ahir veiem que no es dedicava només a demostrar virtuosisme, sinó que estava jugant amb els silencis, les dissonàncies, els accents i fragments d'aquesta pròpia melodia. Herney Henry apareixia en tercer lloc, i és especialment interessant perquè Monk en aquell moment ja heu vist que deixava de tocar el piano mentre Henry estava improvisant, i precisament ho va fer per no dificultar-li a l'orientació difícil, torno a dir, dels temes dins d'aquesta peça, repeteixo, tan complicada. I per últim, Max Roach a la bateria. Hi ha un passatge solista de Max Roach que aprofita doncs bé, especialment aquests canvis de tempo i els silencis de la composició d'op per crear polirítmia creativa a dojo. El gran atractiu de Brilliant Corners, diríem, que és que Rollins és el primer que aconsegueix convertir aquella arquitectura gairebé impossible de Monk en improvisació fluida. Monk li havia demanat que utilitzés la melodia com a punt de partida del seu solo, ens posa aquí en llibret, i Rollins ho fa, doncs ja ho heu vist, d'una manera extraordinària. I després hem escoltat aquest Bems a Swing, que és una composició molt més compacta i directa que Brilliant Corners. El tema té aquella característica escriptura de Monk en què, doncs bé, una melodia aparentment senzilla està plena d'accents, desplaçaments rítmics i petites sorpreses harmòniques. I hi ha un element sonor a més, no sé si us he fixat, molt particular, i era que Max Roach està tocant els timbals. Sí, Max Roach ahir, a part de la seva bateria, porta els timbals. Els solos són el primer Monk, Rollins, un breu, però sempre agraït, solo del grandíssim Clark Terry, i acaba el tema amb un altre solo, marca de la casa de Thelonious Monk. Ens hem quedat amb aquesta altra obra, aquest Brilliant Corners, repetim, amb dues formacions, però Sonny Rollins amb les dues d'elles, una del 15 d'octubre del 1956 i una altra del 7 de desembre del 56, en companyia de Thelonious Monk i en la seva obra mestra, com no, Brilliant Corners. Bé, ens anem amb Way Out West, del 57. Aquest va ser el primer àlbum de Rollins amb un trio de saxo, contrabaix i bateria, i que, com dèiem abans, ens va oferir una solució a les seves dificultats que ell sempre tenia de sempre amb uns pianistes que ell considerava que eren incompatibles amb el que ell volia dir, i aquí ens va exemplificar, diguem, la seva ingeniosa capacitat per improvisar sobre aquest material tan meravellós del Way Out West, una altra de les grans obres mestres de Sonny Rollins. Nosaltres ens quedarem amb ell i ens quedarem acompanyat de, fixeu-se, quins elements, ni més ni menys que de Ray Brown al contrabaix i Shelly Man a la bateria. Vaya tros de disco, vaya obres mestres aquesta nit. Sonny Rollins i el seu trio. Repeteixo, Sonny Rollins al tenor, Ray Brown al contrabaix, Shelly Man a la bateria.
pels estudis contemporani, àlbum enregistrat a Los Angeles el 7 de març de 1957. I com no, ens quedem amb dos clàssics d'aquest àlbum, el I'm an Old Cowan i aquest Vaughan Wells. Dos obres mestres més, aquesta nit totes obres mestres indiscutibles del gran, del grandíssim, del genial Sonny Rollins. Som-hi.

Blue Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueqsounds.com.

Bé, i aquí tenim el nostre Sonny Rollins acompanyant a Harvey Lincoln, ni més ni menys, i ens hem quedat amb una altra obra mestra. I és que és una nit d'obres mestres, totes les que hem sentit, totes, absolutament totes, era el moment de màxima fecunditat on començava a créixer el gran geni i tot el que tocava era hort. I ahir ens hem quedat amb aquests estudis contemporaris a Los Angeles, un dia tal com el 7 de març de 1957, amb aquests meravellosos dos temes. Aquest I'm an old cowboy, o sigui, soc un vaquer, aquest seria més o menys el títol, soc un vell vaquer, i aquest Way Out West, que crec que abans us he dit un altre tema, no? Hem sentit el Way Out West, que és, diríem, traduït allà lluny, a l'oest. Doncs bé, aquests dos grans temes del nostre estimadíssim Sonny Rollins. I, com dèiem, aquest I'm an old cowboy és el primer tema de l'àlbum i una versió d'un tema antic de Johnny Mercer. Això procedia d'una pel·lícula, la pel·lícula Rhythm on the Range, i Rollins agafa una cançó deliberadament humorística i la converteix, doncs bé, amb aquesta peça de jazz extraordinàriament sofisticada que hem escoltat. El tret més evident i més curiós és el ritme que portava Shelly Manne, que imita, doncs, gairebé el trot d'un cavall mentre Ray Brown estava proporcionant aquesta base més que sòlida. I els solos, doncs, no ens tornarem a repetir. Sonny Rollins, saxo tenor, llibertat d'idees, tranquil·litat, no es veu subjecte a cap element harmònic, Roy Brown portant un pes específic tot el temps i Shelly Manne marcant aquesta directriu, jo diria, un tat peculiar a l'hora d'interpretar aquesta peça amb la seva meravellosa manera de tocar. I aquest Way Out West, que és una peça, doncs, molt representativa de Rollins del 57, un tema, pues, ja ho hem vist, amb una gran identitat rítmica, construït perquè el propi Sonny Rollins pugui desenvolupar llargues idees sobre una base que només té baix, tornem a repetir, i bateria. I el més interessant és que Ray Brown aquí hem vist que no era simplement un acompanyant en aquesta formació, el seu baix ha de suggerir simultàniament el moviment harmònic que normalment proporciona un pianista. Això és el que el propi Sonny Rollins li va demanar i que ho va fer ahir, doncs, el nostre estimat Ray Brown, de manera excelsa, el pare del contrabaix pop, ni més ni menys. I els solos, doncs, primer Sonny Rollins, repetim, Ray Brown contrabaix, Shelly Manne a la bateria, i després retornava el propi Sonny Rollins al tema. Dos joietes més que pertanyen a aquest Way Out West, aquest meravellós obra mestra, aquesta meravellosa obra mestra, amb Sonny Rollins al tenor, Ray Brown al contrabaix, Shelly Manne a la bateria, enregistrat als estudis Contemporary el 7 de març de 1957. Bé, em vull quedar amb un tema d'un dels àlbums clàssics, també, d'aquests que nosaltres escoltem, i, o més ben dit, els que tenim discografia de Sonny Rollins, doncs intentem que sigui un dels indispensables, com és aquest Sonny Rollins volum 2. I em vull quedar amb un àlbum que pugui, amb aquest àlbum, i que ens pugui resumir tot el que hem vist durant aquesta nit abans d'anar-nos-en amb el concert en directe. Aquesta llibertat d'idees, aquesta plenitud, tot, absolutament tot, quedo amb un tema que ens ho demostrarà estupendament dintre d'aquest àlbum. Recordem, enregistrat el 14 d'abril a Hackensack, als Van Gelder Studios, ja sabeu, Blue Note por excelencia, un dia tal com el 14 d'abril de 1957. I ahí estan J.J. Johnson al trombó, sí senyors, J.J. al trombó, Sonny Rollins al tenor, Ori Silver, Papi Piano, Harbop al piano, el nostre estimat Paul Chambers al contrabaix i Harblicky a la bateria. Per tant, ens quedem amb aquest Just a Bit Out of Dream, Just a Bit Out of Dream, aquest tema, i anem a veure moltes de les coses que hem parlat aquesta nit, i ahir Sonny Rollins ens les plasmarà meravellosament bé. Anem-hi? Pues som-hi.

0: camps de cotó. Com m'agrada.
1: Quina meravella, eh? Perquè amb aquest Just a Piece of Dreams hem volgut, o he volgut, millor dit, pràcticament fer una mica de síntesi de tot el que hem estat parlant aquesta nit sobre el gran geni, sobre el gran Sonny Rollins. I aquí hem vist que el tema era a temps mig alt, tema a temps mig, mig alt, que el presentava Rollins i que hem vist com amb segona veu estava Jai Jai pel darrere fent unes contrafrases absolutament bellíssimes. El tema era exuberant i aquí veiem el que hem dit durant tota la nit, aquest domini de Rollins, tècnicament perfecte, com deia, la seva exuberància sortia per tot arreu, la seva soltura, la seva digitació, amb aquestes idees fluides, absolutament originals, i que per mi, almenys, anaven en aquell moment una miqueta més enllà de tots aquests leaks propis del bebop i parkerians, perquè ja sabeu que amb l'aparició de Parker tothom, sempre més, va sonar a Parker, això està clar. Però hi havia músics que en aquell moment anaven una miqueta més enllà i guardant aquest envoltori parkerià deien coses que anaven, torno a repetir, com John Coltrane, com el nostre propi Sonny Rollins, deien coses que anaven una miqueta més enllà. I aquí hem vist, doncs, com ens ho estava demostrant Sonny Rollins amb aquesta presentació i amb el seu solo absolutament magnífic. Doncs hem vist un segon solo de Jai Jai impecable, amb el seu staccato particular, la seva rapidesa, sempre jo diria quasi lírica, melodiosa i alhora també contundent, pare de, repeteixo, del trombó bebop per excel·lència. El tercer solo ha estat per Silver, amb aquesta, amb la seva clàssica mà esquerra, que sempre defineix perfectament els compassos, quasi metronòmicament, mentre la dreta està creant autèntiques lligadures imprevisibles, com era aquestes lligadures hardbopianes del nostre papi Silver. I després ha aparegut Paul Chambers amb un solo amb arc, marca de la casa, marca del propi Chambers, gran solo, curt, però gran solo de Paul Chambers, i després aquests quatres de el propi Sonny Rollins i Jai Jai Johnson amb el propi Hart Blakey. Tot un tema que ens ha resumit el que tant i tant hem parlat aquesta nit de Sonny Rollins. Ahir, recordo, Hackensack, 14 d'abril del 57, Van Gelder Studio, Jai Jai Johnson al trombó, Sonny Rollins al tenor, Ori Silver al piano, Paul Chambers al contrabaix i Hart Blakey a la bateria, amb aquest trosset d'història també avui dedicada a Sonny Rollins.

Com ens estava agradant sentir aquest trosset de solo de contrabaix. Bé, i ens anem al nostre concert en directe. Això pertany al disc Freedom Wither, que es va reeditar ara fa uns anys, no ho sé dir exactament quants, però que pertany al tour del 59 que va fer Sonny Rollins. És un document especialment interessant perquè recupera enregistraments en directe d'aquella gira europea del 59. Estem en un moment, com hem dit avui, hem ressaltat aquest moment extraordinari de la carrera de Rollins. El 59 és l'any posterior a Saxophone Colossus, com hem vist avui del 56, Wild West, com hem vist avui el 57, o aquell News Time que avui no hem sentit en aquest cas. I Rollins, doncs, estem en un moment que ja està considerat un dels grans tenors del jazz modern. Però hi ha una circumstància important. Rollins estaven a punt d'entrar en el període que conduiria la seva famosa retirada temporal de l'escena, ho explicarem amb el proper homenatge. Aquell mateix any encara estava actuant intensament i fent música d'una enorme intensitat. La gira europea del 59 és, per tant, un testimoni excepcional de Rollins en plena maduresa creativa. El més interessant d'aquest material és que permet escoltar Rollins fora d'aquest entorn habitual dels clubs novaiorquesos i davant de públics europeus. En aquella època, Europa s'havia convertit en un territori extraordinàriament important pel jazz americà. Els músics nord-americans hi trobaven públics més que interessants i, en molts casos, unes condicions de treball diferents de les dels Estats Units. I Rollins era un músic especialment adequat pel directe. Podia agafar una melodia coneguda i convertir-la a una autèntica exploració. Cosa que hem explicat aquesta nit i que avui ho veurem amb aquesta sèrie d'enregistraments de la gira europea de l'any 59 del nostre estimat Sonny Rollins. Per tant, ahir ens quedarem amb ell, ens quedarem una bona estona, ens anirem a Estocolmo amb temes com el Saint Thomas, ja ho veureu, el There Will Never Another You, el Stay As With Your Heart, el I've Told Every Little Star i Olio. Esperem que tots ells ens entrin. Per la meva part, doncs, res més. Ja ho sabeu, com sempre, que feu moltíssim a l'amor i gens la guerra. Acabem en concert, acabem amb el gran Sonny Rollins, en aquest cas a Estocolmo, amb aquests concerts del 59 recorreguent tota Europa. Ahir estem, que ho gaudiu, que passeu una bona setmana i un bon jazz. Ah, i ja sabeu, com sempre, feu moltíssim a l'amor. Ai, ara m'encallava. Feu moltíssim a l'amor i gens la guerra. Per la meva part, bye bye, bona setmana i bon jazz. Fins la setmana vinent.

Esteu escoltant Ongo Bongo.